0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: dia venir a fugir amb la meva amiga i amb mi.
1: Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Muriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Martínez. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

0: diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: torna de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: Som una espurna de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
2: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts a una nova edició dels Moments d'òpera, el programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 9 al 19 de juliol torna al Gran Teatre del Liceu el darrer títol que va compondre el grandíssim Giuseppe Verdi, l'obra que demostra la seva maduresa creativa, tant en el terreny musical com en el teatral. Avui, Falstaff.
2: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: Falstaff és una òpera dividida en tres actes, amb música, esclar, de Giuseppe Verdi i llibret en italià de Rigo Boito, tot i que basat en la comèdia de Shakespeare, Les alegres comares de Windsor, del 1601, i Enric IV, del 1598. Aquesta òpera va ser estrenada al Teatre La Scala de Milà, amb moltíssima expectació, un 9 de febrer del 1893. Al Liceu hi arribaria per primer cop el 18 d'abril del 1896. Teatre al Liceu, que l'acull de nou, com dèiem, del 9 al 19 de juliol d'enguany. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, evidentment, Sir John Falstaff és el nostre protagonista, un cavaller ja vell, gras i sense cap mena de recurs que, més enllà de la seva insolència, paper per baríton que exigeix una àmplia tessitura vocal i una bona preparació física, tot un repte per baríton que vulgui sumar aquest paper. Mr. Ford és el marit d'Alice i pare de Naneta, gelós i autoritari, es disfressa de Sr. Fontana, paper el de Mr. Ford per baríton alt, amb viscòmica, amb un límit agut més alt del que és habitual per un cantant d'aquesta tessitura. A més, cal que l'intèrpret sigui, com passa a molts d'aquests personatges que apareixen en aquest títol, que sigui un bon intèrpret al nivell actoral. Mrs. Ford, la mare de Naneta, és un vistós paper per soprano lírica. Cal que gaudeixi de bones agilitats i dots interpretatives. Naneta és la filla dels Ford, que també està enamorada de Fenton, paper per soprano lírico lleugera. Mrs. Quickly és la veïna dels Ford i una gran comare. Paper graciós per mezzosoprano o contralt que exigeix una poderosa zona greu. Fenton és un noi jove enamorat de Naneta, amb qui s'acabarà casant. Paper per tenor líric lleuger. Mrs. Page és una comare i veïna de Mrs. Ford, amb la que Falstaff vol intimar per aconseguir ni més ni menys que els seus diners. Un paper menor per mezzosoprano. Tot i la seva avançada edat, Verdi seguia amb interès als textos que Shakespeare va realitzar en el passat. Tant és així que Rigo Boito va aconseguir entusiasmar-lo en un nou projecte, i a més tractant-se d'una òpera còmica, tot i que Falstaff no es considera una òpera còmica tradicional, amb la que Verdi va cloure una carrera de 54 anys de durada, des del seu Oberto del 1839 fins a aquest Falstaff, estrenat l'any en què Verdi havia d'arribar al seu 80è aniversari. El més sorprenent d'aquest procés únic és que Verdi no va tornar a les velles estructures de l'òpera còmica, sinó que aquesta és una obra de teatre musicada, totalment diferent al que s'havia escrit fins aleshores i que tampoc tindria, lògicament, continuïtat en el futur. És important que, quan escolteu Falstaff, tingueu present que aquesta no és una òpera com les 27 anteriors de Verdi, sinó que estem davant d'una nova manera d'entendre l'òpera en la seva autèntica forma de teatre musical. És a dir, que a diferència del que passava, per exemple, a Rigoletto o a La Forza del Destino, o al mateix i aleshores recent Otello, aquí l'essencial és captar la relació entre la música i allò que estan dient els diferents personatges a escena. Per tant, una visió molt teatral de la concepció operística. Així doncs, Falstaff no és una òpera en el sentit tradicional que el mateix Verdi havia difós fins aleshores, sinó alguna cosa diferent. Almenys en els dos primers actes, el darrer Verdi, per raons dramàtiques, torna en certa manera l'òpera cantada, en especial a les àrees de Naneta i Fenton, i tanca el seu últim treball de manera senzillament espectacular, fins i tot utilitzant formes musicals complexes com ho és el contrapunt. Però no ho allarguem més i anem a situar-nos a l'inici de l'òpera per conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants. A l'inici de l'òpera Falstaff hem de situar-nos a l'interior de l'hosteria de la Giarrietiera, l'hostal, per entendre'ns, on veiem el vell Falstaff còmodament instal·lat. El doctor Caius, un personatge ridícul i còmic, li retreu que la nit passada ell mateix i els seus criats Bardolfo i Pistola li van fer beure massa vi i li van robar tots els diners que portava. El vell cavaller reacciona amb cinisme, demana a l'hostaler més xerès i quan Caius se'n va, recrimina el mals criats al poc art de les seves malifetes. L'hostaler porta Falstaff les factures que deu i el cavaller es desespera en veure que la seva bossa està buida. Com a solució de la seva mala economia se li acut seduir una vella burgesa de Windsor, Alice Ford, casada amb un home ric i generós, i també una altra burgesa, Meg Page, que suposadament també està encantada amb ell. Quan ordena als criats que portin dues cartes que ha escrit, inflamades d'amor a les dues dames, aquests refusen fer de missatgers arguint que això lesionaria el seu honor. Falstaff hi envia aleshores el seu petit patge, Robin, i s'adreça als criats amb una esplèndida diàtriba contra l'ús del concepte honor. I aleshores els acomiada. La diàtriba l'escoltem tot seguit a càrrec de Giuseppe Taddei, dirigit l'any 1980 per Herbert von Karajan.

neppure. Per te ha torto lo gonfian le lusinghe, lo rompe

després d'aquesta deliciosa escena, tant en l'escena pel que fa a la música com pel que fa al text, ens situem ja en un següent quadre a prop de la casa dels Ford, a Windsor. Entren Meg, Paige i una simpàtica i alegre veïna, Mrs. Quickly, que es troben amb Alice Ford i la seva filla Nanetta. Les dues burgeses, molt amigues, s'ensenyen les ridícules cartes amoroses i que, s'adonen, són absolutament idèntiques. Les dues les acaben de rebre, com sabeu, de Falstaff. Divertides i alhora irritades, decideixen amb l'ajuda de Nanetta i Quickly preparar una venjança i posar en ridícul el vell cavaller. Són Elizabeth Schwarzkopf com a Alice, Nan Merriman com a Meg, Fedora Barbieri com a Mrs. Quickly i Anna Moffo com a Nanetta, dirigides l'any 56 per Herbert von Karajan.

Mr. Fort, what's up, Sweetie Joe?

Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Falstaff de Verdi. D'altra banda, es troben Mr. Ford i el doctor Caius, pretendent de la seva filla Naneta, Fenton, que estima Naneta i es correspost, Bardolfo i Pistola. Els criats comuniquen a Ford els plans de seducció del vell cavaller i la indignació de Ford és enorme. Els cinc homes decideixen també preparar una estratègia per venjar-se del vell sapastre. Després d'una deliciosa escena d'amor entre Fenton i Naneta, les tres dones decideixen que Mrs. Quickly porti un missatge de part d'Alice Ford al vell Falstaff proposant-li una cita galant per fer-lo caure en una trampa i llançar-lo a l'aigua. Ford, amb el suport dels antics criats de Falstaff, decideix amagar la seva personalitat i anar a visitar el cavaller per poder preparar-li una bona emboscada. Les dones tanquen l'acte entre grans rialles. I és això el que escoltarem tot seguit, al final de l'acte primer, amb la intervenció de fins a 9 personatges. Partirem d'una gravació de l'any 2001, dirigida per Claudio Abbado, on destaquen les veus de Dani Listova com a Fenton i Dorothea Rochman com a Naneta. Sona així.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera de la xarxa. A l'inici del segon acte del Falstaff de Verdi ens situem altre cop a l'hostal de la Giarritiera. En veiem a Falstaff el seu confortable racó, bevent xerès, rep Bardolfo i Pístola, que li demanen perdó i es posen al seu servei. Fan entrar Mrs. Quickly, que es presenta a Sir John Falstaff, i amb una gràcia especial porta l'encàrrec de Liche Fort, enamorada del vell cavaller, que el rebrà a casa seva de 2 a 3, hora en què el seu gelós marit acostuma a sortir. Falstaff rep el missatge amb gran satisfacció, convençut del seu poder seductor. Li porta també un missatge de la vella Meg, a la que el marit no deixa mai sola. Falstaff se sent content i feliç. El baix veritum Winterfell és Falstaff, Mrs. Quickly és Larissa Dyatkova i Bardolfo l'interpreta Anthony Mee, a més de Pístola, interpretat per Anatoly Kotcherga.
2: L'uomo ritorna al vizio

Acte seguit es presenta Ford amb el fals nom del mestre Fontana, que li regala una garrafa de vi de Xipre a Falstaff i li ofereix un saquet ple de monedes d'or. La raó d'aquest obsequi és que està follament enamorat d'una dama de Windsor, anomenada Alice Ford, que el rebutja i està convençut que si Sir John Falstaff aconsegueix obtenir els favors de la dama, el camí estarà obert per a ell. Falstaff ho accepta i, empès per l'entusiasme davant d'aquell regal, li diu que ho doni per fet, que té una cita amb aquesta mateixa senyora de 2 a 3. Se'n va a posar-se elegant i Ford, indignat, canta una ària plena de violència contra les dones. Falstaff és Giuseppe Taddei i Ford, Rolando Panerai.

Al segon quadre d'aquest mateix acte de l'òpera Falstaff de Verdi ens situem en una cambra de la casa dels Ford. Mrs. Quickly informa Alice i Meg que Falstaff ha caigut al parany i les dones ho preparen tot per la burla, però Naneta diu plorosa a la seva mare que el seu pare vol casar-la amb el doctor Caius. Alice li promet ajuda. Mrs. Quickly avisa de l'arribada de Falstaff i totes s'amaguen menys Alice, que comença a tocar el llaüt d'una manera seductora. Falstaff entra i mostra una gran passió amorosa, però aviat Mrs. Quickly i Meg anuncien amb grans escarafalls l'arribada de Ford amb un grup nombrós d'homes que busquen l'intrus, disposats a venjar-se. L'acció es precipita. Falstaff s'amaga darrere un paravent, entra violentament al marit que dona l'ordre de registrar-ho tot i Meg convenç Falstaff, aterrit, que es fiqui dins del cova de la roba bruta. Naneta i Fenton s'amaguen i també darrere el paravent. Ford s'adona que darrere el paravent hi ha algú. El fan cercar segur que trobarà infraganti Alice i Falstaff, però la seva decepció i enrabiada són grans quan hi apareixen Fenton i Naneta. Mentrestant, Alice ordena als criats que llencin el cova pesant de la roba bruta a un toll del Tàmesi al costat del safareig que hi ha sota la finestra. Després de la gran trompada, les dones expliquen la burla als homes i tots riuen i s'alegren del ridícul que ha fet el pobre Sir John Falstaff. Egal, du Sonne.

0: Non ci prova!
1: Mia moglie!

0: El tercer directe del Falstaff de Verdi es desenvolupa fora de l'hostal. Falstaff s'està recuperant de l'ensurt i la mullena dins del Tàmesi i medita sobre la mala jugada que li han fet i sobre la maldat del món en general. Però reacciona sobretot a partir de la gerra de vi calent que li porta l'hostaler. Mrs. Quigley torna en qualitat de missatgera, com si no hagués passat absolutament res. El vell cavaller li fa una sèrie de retrets plens de violència, però Quigley és hàbil, carrega la culpa als criats, li diu que Alice està desolada i li dona una carta de part seva. Falstaff dona mostres de tornar a estar tocat per les paroles d'Alice mentre la seva gent observen amagats i riuen de la seva credulitat. Alice el convoca a la mitjanit al parc reial de Windsor sota un roure llegendari, vestit de caçador negre, amb llargues banyes, lloc on les bruixes celebren els seus sàbats i acudeixen les fades i altres, diuen, esperits del bosc. Alice explica que ha preparat una nova trama per castigar Falstaff, una mascarada en què tothom anirà disfressat i a la fi el vell lasciu serà forçat a confessar les seves culpes, bastonejat per tots. Quigley s'adona que, aprofitant la situació, Ford es posa d'acord amb el doctor Caius perquè a la fi de la festa doni el seu braç a Nanetta, disfressada en aquell cas de reina de les fades, i ell mateix va anirar a la parella com a marit i muller. Al segon quadre d'aquest mateix acte, el parc reial de Windsor és de nit, es troben Fenton i Nanetta. Alice els interromp i fa vestir el noi amb un hàbit de monjo de la trapa per intervenir i capgirar els plans del seu marit de casar la filla amb Caius. Arriba Quigley, que ha fet vestir de núvia Bardolfo amb la mateixa finalitat. Quan sonen les campanes de mitjanit apareix Falstaff, disfressat, atemorit i ridícul. En veure la seva estimada Alice, intenta abraçar-la i li dirigeix paraules d'amor. Però arriba Meg, que anuncia l'inici del sàbat i torna així a trastornar els seus plans. Ara apareix Nanetta, vestida de reina de les fades i invoca les nimfes, elfs, sílfides i altres éssers fantàstics. I Falstaff creu que qui miri les fades morirà i s'ajau a terra. Nanetta i les fades es burlen del vell aterrit i aviat entren els altres personatges disfressats, és a dir, Alice, Meg, Quigley, Bardolfo, Pistola, Caius, Fenton i Ford. Tots es disposen a castigar el vell cavaller. L'insulten, se'n burlen i comencen una mena d'exorcisme amb grollers insults acompanyats de cops i bastonades, pessics, revolcades i punxades, en una escena que, francament, és realment cruel. De sobte, Falstaff reconeix Bardolfo i comprèn que tot és un engany. Recupera part del seu coratge i passa a l'atac contra el seu criat amb un enfilall d'insults recargolats. Davant la seva valentia, tots aplaudeixen i Falstaff demana una mica de treva perquè està fatigat. Les dones posen el vel blanc de núvia a Bardolfo, Falstaff s'adona que el senyor Fontana no era un altre que el marit d'Alice i que són les comares de Windsor, Quigley inclosa, les autores d'aquesta mala jugada. Falstaff, però, sosté que sense la seva manera de ser la gent ordinària no trobaria cap gràcia a la vida. Ford decideix acabar amb la boda de la seva filla, la reina de les fades, i fa acostar Caius i Bardolfo disfressats. Alice demana al marit que la benedicció nupcial sigui doble, perquè hi ha una altra parella, i Ford ho accepta. Així beneeix amb gran satisfacció els nuvis. Quan aquests es treuen les màscares, descobreix amb irritació Bardolfo de parella amb Caius i Nanetta amb Fenton. Però Ford es commou davant la felicitat de la seva filla, que li demana perdó i accepta de bon grat la situació i proposa un gran sopar per tothom, incloent-hi el vell cavaller. L'apoteosi final ve marcada per la prodigiosa fuga còmica iniciada per Falstaff, amb tot el cor, quan ens diu que tutto nel mondo è burla, tot en aquest món és una burla, i afegeix, tu ja has estat burlat. Considerada, doncs, el brillant testament del gran i ancià, aleshores compositor Giuseppe Verdi, la gran riallada final d'aquest geni de la composició i també final de l'òpera Falstaff, que podrem veure del 9 al 19 de juliol al Gran Teatre del Liceu, tancant aquesta temporada 2025-2026 amb un fermall d'or. Doncs amb la broma de Verdi marxarem, però recordeu que tornarem nosaltres la propera setmana amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera. Us deixarem ara a la versió dirigida per Claudio Abbado l'any 2001. El que dèiem, gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Amb un to conciliador, Montsinyor Llimós de Junts va lamentar la situació i va demanar mesures perquè es garanteixi el descans dels veïns. Llimós deia això.
2: Hi ha un marge per actuar, per veure aquest soroll quin és, aquesta tensió que hi ha entre els treballadors i veïns, com s'ha de resoldre, o sigui, és una situació la que descriu el senyor Sant Andreu. Davant d'això, doncs mesures per garantir aquest descans. No, també és veritat que tenim altres veïns que no diuen que això està passant. Si està passant això, doncs s'ha de mesurar el soroll que hi ha i s'han de mesurar aquesta mala educació dels treballadors amb els veïns i a partir d'aquí prendre les decisions que s'hagin de prendre.
1: L'alcaldessa Sílvia Orriols li responia així.
3: O sigui, qui ha contribuït a generar el problema ara exigeix que el govern el resolgui. És la dinàmica habitual dins d'aquesta sala de plens. Dins el nostre àmbit competencial hem fet tot el que podíem i de fet la calibració del sonòmetre va molt en aquesta direcció per poder mesurar i mirar d'interposar denúncies contra qui es creu absolutament impune i sota l'aixopluc de la gran Renfe es pensa que pot alterar l'ordre a Ripoll i afectar el descans veïnal de barris sencers.
1: Llimós va dir que cal posar Ripoll al mapa de la R3, un argument que va replicar Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP, que no entenia la dicotomia d'escollir entre el descans dels veïns o 20 llocs de treball. El copaire era ambiciós i volia tenir-ho tot. Sentim-lo.
4: Tenir aquest taller millorarà la qualitat dels vagons i, per tant, millorarà la R3, que és una xarxa que quantíssimes persones que coneixem utilitzen. Ja sigui per anar a treballar o per anar a estudiar. Estàvem dient abans, volem que la gent es quedi a viure al municipi. Ostres, doncs sí, facilitem que amb un R3 que funcioni relativament digne, doncs no hauran de marxar cap a zona a treballar. Per tant, la dicotomia única de descans, llocs de treball, no és real.
1: Això sí, l'edil Copaire va recordar que des del primer moment el seu grup va demanar que no pogués passar-se el soroll permès, un fet que també havia posat Junts com a condició, que va exigir a Dif i Renfe que l'aïllament acústic fos l'adequat. Sentim a Chantal Pérez, d'Esquerra Republicana, i a Joaquim Colomer de Somi, oferint possibles solucions.
5: Faci una reunió de veïns, de grups, de portaveus, o de qui vulgui, o de tota la gent que forma part d'aquest ple, posi tècnics, posi qui vulgui, és igual. I parlem-ne, i parlem com podem buscar solucions, i anem tots i elevem una moció al ple, si cal.
6: Estan incomplint i que estan maltractant a la població de Ripoll, i podem afegir-hi, per exemple, el tema del pas a nivell. Està parat cada 2x3. Vam exigir que la consellera fes una reunió aquí a Ripoll. Està incomplint la consellera perquè està passant de les dades, i per tant, escolti'm, faci-li pressió. Vostè està al Parlament. És tan fàcil com dir-li, senyora consellera, vostè està incomplint.
1: Colomer animava a prohibir el pas dels camions que es dirigeixen a les obres i que Renfe no estava complint amb el promès perquè va dir que desfaria el taller provisional quan s'hagués fet el definitiu i ara diu que no ho farà, per no parlar de la supressió del pas a nivell del passeig Regull que encara no s'ha solucionat.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons.

Una onada massa llarga els va mullar les botes, però els quatre homes no es van ni mutar. La llum blava d'un nou dia els escalfava els rostres.

grans ambicions, però veure com em sentiré davant determinades situacions que quadrin els balanços en la veu que em parla dins del cap, jutjant-me l'opulapita mentre perdo el seny mirant de rats.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Fa uns dies, el Consell Comarcal del Ripollès va formalitzar el conveni amb l'escorxador comarcal ERSA per atorgar-li una subvenció nominativa de 240.000 euros per iniciar les obres que n'han de garantir la continuïtat. En total, s'hi abocarà 1 milió d'euros, ja que el Departament d'Agricultura en subvenciona 542.000 i la Diputació de Girona 225.000 més. A banda, n'hi havia posat 80.000 més en una altra ocasió. Els treballs, que han d'acabar abans del setembre, comencen aquest dimarts. Les obres consistiran en una reforma integral de l'equipament per complir la legislació sanitària animal i adaptar-lo a la normativa ISO. Això deia el president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
2: El Consell Comarcal d'aquí al Ripollès creiem que el sector primari és un dels principals motors econòmics, socials i mediambientals bàsics. El Consell Comarcal creiem, per tant, que l'escorxador del Ripollès, que serà un revulsiu, perquè el Consell Comarcal creiem en la seva viabilitat i també en el seu futur, com no podria ser d'una altra manera.
1: Rossell deia que la inversió és un revulsiu perquè creuen en la viabilitat de l'escorxador que dona servei a més d'una vuitantena d'explotacions. Pel vicepresident cinquè de l'ENS, Sergi Albric, també era molt important que el Consell formi part de la governança de l'escorxador i també parlava sobre això.
3: Creiem que l'escorxador, com a estructura comarcal, era important també doncs, a nivell de retenir la població a la comarca. Segurem que la comarca sigui viva, que la gent hi pugui viure, que hi pugui treballar. Una infraestructura com l'escorxador, una comarca de muntanya, doncs havia de tenir doncs, tota la infraestructura adaptada a la normativa actual. Per tant, el que hem pogut fer com a Consell Comarcal ha estat ser aquesta palanca que ha permès doncs, que la Generalitat, la Diputació i el mateix Consell Comarcal doncs, fessin aportacions econòmiques per arribar a aquest 1 milió d'euros que era necessari.
1: La presidenta d'ERSA, Marina Puigcorbé, no va assistir a l'acte per motius personals justificats.

hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Ripoll ha estat designada com la capital de la sardana de l'any 2028. El nomenament es va oficialitzar divendres en un acte a la sala de plens de l'Ajuntament. Precisament, d'aquí a dos anys, l'agrupació sardanista de Ripoll celebrarà el 75è aplec de la sardana i el 25è aniversari des que va ser ciutat pubilla de la sardana. El coordinador de la capital de la sardana, Víctor Sallés, i el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, deien això.
2: La capital de la

0: sardana no deixa de ser un acte que no és sardanes pels sardanistes, és sardanes que la capital, aquell any, la capital Ripoll, sigui, amb tots els actes que hi hagi, tingui aquella pinzellada sardanista. I que el jovent, que hi hagi també, se'n senti orgullós d'aquest patrimoni cultural tan important que tenim.
1: La sardana és una dansa rodona que és símbol de pau, símbol de germanor i símbol d'integració. Sempre ha sigut una dansa que ha acceptat a tothom que ha vingut de fora. Jo recordo la meva sogra, que va venir de l'Aragó, que el primer que va fer quan va arribar al meu poble va ser començar a ballar sardanes. Per tant, la sardana fa que la gent se senti com a seva la cultura del país allà on està.
2: L'alcaldessa Sílvia Orriols també va defensar aquesta dansa.
3: Cal vindicar allò que ens defineix, i aquesta és la dansa del nostre poble, en la que ens entrellacem i reivindiquem allò que som, que volem continuar sent i que batallarem perquè ningú ens discuteixi, no? Som una nació a dia d'avui ocupada, a qui es nega la seva identitat, i per tant és el nostre deure des de les administracions i des de les entitats vindicar aquesta nacionalitat i transmetre-la a les noves generacions que pervisqui.
2: En l'acte també hi va intervenir el president de l'Associació Sardanista de Ripoll, Ernest Roure.
4: Nosaltres sí que teníem previst el 2028 doncs, fer alguna cosa en especial, doncs, de dir que compríem 25 anys del cubillatge, celebràvem el 75è aplec i vàrem pensar doncs, de fer una cosa grossa. Mai havíem pensat que serien capital de la sardana. Això ens ha vingut doncs, encara com un regal molt maco, eh? O sigui que gràcies, eh? O sigui, nosaltres ja pensàvem fer coses, però ara sí que ens hi veiem molt més obligats.
2: La història sardanista de Ripoll es remunta al 1909, quan es va celebrar el primer concurs de sardanes oficial a la localitat. Aquesta passió arrelada va trobar la seva màxima expressió l'any 1941 amb la fundació de l'Agrupació Sardanista de Ripoll, entitat que va recollir el valuós llegat de l'històric foment de la sardana. Així mateix, des de l'any 1942, la ciutat celebra de manera ininterrompuda l'aplec de la sardana de Ripoll.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui dedicarem tot el programa a Baba Sissoko, aquest griot de Mali que escampa les músiques del món arreu on va. De fet, doncs, Baba Sissoko acaba de publicar un disc amb la seva nova formació que es diu Mediterranean Blues des del sud d'Itàlia, des de Calàbria, on viu. Però, doncs, nosaltres anem a buscar una mica de saber qui és aquest personatge. Començat amb un disc de principis d'aquest segle II i, per tant, del 2009, si no m'equivoco, i anem a buscar un altre 2013. Aquest ja incluïa electricitat. De fet, doncs, Baba Sissoko pertany a una família de griots que mantenen la tradició musical bàmbara i ho fan, doncs, des del tambor parlant, el tamani, que l'hem sentit en aquest tema, l'engoni, evidentment, el petit llaüt de quatre cordes, el balafon, també la percussió amb la carabassa, però toca la guitarra, guitarra elèctrica, guitarra acústica, i ho fa tot a banda d'haver col·laborat, doncs, amb la majoria dels músics africans del seu entorn i també molts altres de l'escena, inclús del rock, com podria ser Santana o Sting. Baba Sissoko, un personatge de les músiques del món que avui li dediquem tot el programa. Anem a buscar aquell tema del disc 3 G's, Kali Baba.

Baba Sissoko, el personatge al qual li dediquem avui el programa Mixtures, i acaba de publicar un nou disc amb la seva formació actual, que ja n'hi van 4, Mediterranean Blues, des de Calàbria a Itàlia i alhora, doncs, això, voltant arreu del món, ara sí, amb una formació molt més rock, tot i, doncs això, tot i alhora ser molt didàctic en els seus concerts quan explica i quan parla de les tradicions musicals de Mali. Però això és un afro-rock. El disc es diu No War, d'aquest mateix 2026.

El darrer disc de Baba Sissoko i la Mediterranean Blues, la seva actual banda, amb la qual doncs també ja han fet altres discos, per exemple Mali Music Has No Borders, en la qual doncs mixturaven les músiques africanes amb el reggae.

Això que acabem d'escoltar és el disc Sissoko and Sissoko. Són els dos cosins, Baba Sissoko, a qui estem dedicant el programa d'avui, i Balaké Sissoko, un dels mestres de la cora, un dels virtuosos de la cora, i alhora també això, un griot de Mali que és custodi d'aquestes músiques ancestrals. Sissoko and Sissoko. Doncs aquest és un disc de 2019 que realment és potser un dels discos que més èxit ha tingut tant en la discografia de Baba Sissoko com inclús potser en la de Balaké, tot i que ell, el mestre de la cora, té una discografia molt àmplia i moltíssimes col·laboracions. Però en aquest disc, doncs, és realment especial, ja que això, la cora per una banda, l'Ngoni, el Tamani i les veus de Baba per l'altra, doncs fan un compendi de la música tradicional de la tradició bàmbara a Mali. I doncs, si volem saber una mica qui és Balaké Sissoko, que sempre parlem de Toumani Diabaté com a gran mestre de la cora, evidentment n'hi ha molts d'altres, però un d'ells i és Balaké Sissoko, qui es va formar també en part al costat de Toumani Diabaté i amb qui van fer un disc increïble que es diu New Ancient Strings, dos cores una davant de l'altra.

Toumani Diabaté i Balaké Sissoko, dos cores en aquest disc New Ancient Strings. Balaké Sissoko té, com hem dit, una llarguíssima discografia, la majoria en els darrers 8-9 anys amb la discogràfica, la prestigiosa discogràfica No Format i francesa, amb la qual doncs va començar amb la col·laboració amb el cellista francès Vincent Siegel. Tots dos han fet, si no m'equivoco, 4 o 5 discos i van començar amb aquest Chamber Music, que realment doncs va obrir noves textures, noves músiques a aquesta cora, aquest increïble instrument, aquesta arpa de Mali, d'Àfrica. Chamber Music, Balaké Sissoko i Vincent Siegel.

Tornem al protagonista del nostre programa, Baba Sissoko, que és el compositor d'aquest tema, Bibissa, un tema que ell ha cantat en tots els seus concerts i que ha anat, diguem-ne, reproduint al llarg de la seva discografia i que alhora, doncs, coneixem també en la seva versió del pianista cubà Roberto Fonseca i encara més en la versió que canta Fatoumata Diawara amb Roberto Fonseca. I, de fet, doncs això, és important remarcar que és un tema de Baba Sissoko. I això, deixem estar aquest petit parèntesis que hem dedicat a la cora de Balaguer per tornar amb Baba Sissoko i ara sí les seves col·laboracions, com per exemple la del pianista francès Jean-Philippe Riquiel, amb qui ara fa 2 anys vam publicar un disc que es diu Jazz Bamako, però que amb qui ja havien fet coses abans, com aquest Griot Jazz, on hi ha músics africans i el pianista francès Jean-Philippe Riquiel.

0: el disc que reprodueix també gires anteriors i que alhora amb aquest pianista francès es torna a donar ara el 2023 amb aquest Bamako Jazz. Però les col·laboracions de Baba Sissoko amb músics d'altres àmbits doncs van més enllà. El 2017 Baba Sissoko s'ajunta amb un bluesman de Chicago, Mighty Mo Rogers, amb qui faran un disc que realment és molt especial, és una petita meravella, que si aquell es va dir Griot Jazz, aquest s'havia de dir, s'havia dit abans Griot Blues. I és un viatge del Mississippi, del riu Mississippi al riu Níger, i ho fan doncs amb molta gràcia. Mighty Mo Rogers i Baba Sissoko, Griot Blues.
1: When you hear the boogie, you hear the motherland.

0: Baba Sissoko i Mighty Mo Rogers en el disc Griot Blues, un disc que val la pena recuperar. Se'ns acaba el temps d'aquest programa que hem dedicat a Baba Sissoko, alhora una estoneta al seu cosí Balaké Sissoko i la Cora, però, doncs, això, ens hem volgut fixar en la música de Mali, en un personatge en actiu, molt actiu, i que representa això, la tradició del griot a Mali, amb el tambor parlant, el talking drum, que deien ara en aquesta cançó, el tamani, però també l'engoni, també el balafon, tots els instruments tradicionals de la música a Mali. Marxem amb un tema també del seu repertori, de fet és un clàssic de la música a Mali, Dunia, Baba Sissoko. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.
1: Ça c'est pas de blues, c'est pas de jazz. Il s'appelle Amatran Maya Hakli Anifam Yali Gonga Hamadi. Ça me rappelle à mon grand-père, à mon père, à moi-même, par rapport aux valeurs de culture africaine. Nous, on doit avoir la fierté

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Mor el passatger posterior d'un turisme en una sortida de via a la C-1415A a Castellar del Vallès, al Vallès Occidental. Amb aquesta víctima són 75 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme amb 4 ocupants ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Com a conseqüència de l'accident ha mort un dels passatgers posteriors, un menor de 16 anys. El conductor i els altres 2 ocupants del vehicle han resultat ferits de diversa consideració. Un en estat crític, un altre greu i un tercer de menys greu, i han estat traslladats a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i a la Mútua de Terrassa. I ahir va morir també una dona de 79 anys a la tarda en una piscina d'un habitatge particular en la urbanització de Selva Brava a Llagostera, al Gironès. L'avís del servei d'emergències el va donar cap a 6:45 de la tarda una veïna que va veure el cos de la dona surant a la piscina. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes exactes de la defunció. I paral·lelament en incendis, Protecció Civil ha aixecat avui el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat l'incendi de Camarasa a la Noguera. S'ha comunicat a la població de les cases aïllades afectades a través dels Mossos i en contacte amb l'alcaldia. El foc va ser estabilitzat ahir dissabte pels voltants de 10:45 i ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa. I una altra notícia en clara empalanada de successos és que el Departament de Salut ha confirmat que el pacient que va ingressar divendres a l'Hospital Clínic amb simptomatologia compatible amb la febre hemorràgica de Crimea-Congo ha donat negatiu a les proves realitzades. L'afectat es troba en bon estat de salut i continua ingressat al clínic per fer el diagnòstic del quadre present un cop descartada la malaltia. I en plana política parlem de que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha afirmat que les trobades que està tenint amb agents de la comunitat educativa, fins al moment principalment direccions, estan sent molt constructives i ha confiat a rebaixar el malestar de cara al curs vinent. Paral·lelament, ahir l'Assemblea Educativa de Catalunya va acordar convocar vaga per el 8 de setembre, el primer dia de curs en els centres públics. La trobada també va comptar amb representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS, que són els que poden convocar aquesta vaga. I avui fa un any del desbordament del riu Foix, l'estiu del 2025, de tot just com us diem, de fa un any. I això arriba amb cara i creu. Arran de la riuada, l'ACA va començar a desembassar la presa sempre que arribés al 80%, però la creu és que encara no s'ha netejat la desembocadura. I en esports, aquest diumenge és l'últim dia que tenen els socis de l'Europa per participar a la consulta organitzada pel club sobre quin estadi volen per disputar els partits com a locals la temporada vinent. I fins aquí, les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
5: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
6: El govern del PSC de la Generalitat de Catalunya destinarà 2 milions d'euros a finalitzar la segona fase de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses, una obra llargament reivindicada que ja ha estat en l'esborrany dels comptes en més d'una ocasió, però que ha anat caient per diverses raons. En una primera fase, l'any 2019, es va inaugurar el nou centre a la Coromina del Bac, on es va traslladar la secundària. El compromís inicial era el d'ubicar-hi també els alumnes d'infantil i primària, actualment al centre del municipi en l'edifici que du el nom del centre escolar. Però el trasllat s'ha demorat en el temps. L'alcalde Ramon Roquer, de més, recorda que tenen un model d'institut-escola i que la llei fixa que hi ha d'haver un únic centre que agrupi tots els alumnes d'entre 3 i 16 anys. Roquer detalla quines són les obres que hi ha previstes.
7: A la Colomina, al costat de l'institut, hi van dos edificis, un d'infantil, un de primària, també hi van tots els serveis vinculats a l'institut-escola, des d'una sala polivalent, la cuina i el menjador. Més, aquests espais compartits, també els patis vinculats a l'infantil i la primària. Per tant, estem parlant d'un projecte gran, un projecte que no durarà uns pocs anys, sinó al contrari. De seguida, grans projectes traspassen les legislatures i sempre hem de parlar de 4 o 8 anys. El que és important, com tots els grans projectes, és que caminin, que avancin. Sabem que hi ha un procés llarg.
6: Roquer diu que és important que els pressupostos siguin aprovats perquè això garanteix una estabilitat política pel país i considera claus les inversions en educació i salut. Sobre quan podrien començar les obres, l'alcalde vol ser cautelós.
7: Estem a les portes de l'estiu, hem de donar temps a que el govern, una vegada aprovat, doncs vagi prioritzant i vagi desenvolupant tota aquesta llei de pressupostos, i nosaltres doncs estem una mica així a l'expectativa, a veure si arriben notícies, i si no, doncs evidentment amb el departament doncs mirarem a veure en quin punt estem i quines planificacions veiem que hi ha. Jo crec que és molt agosarat de moment avançar res, ni tampoc fer-se masses ni expectatives ni tenir perspectives de curt termini. hem de deixar fer, el govern sap que pot comptar amb nosaltres, el govern confia en el nostre projecte educatiu i en el nostre institut d'escola, té ple compromís i de fer l'any passat per la festa major va venir la consellera a corroborar aquest compromís amb el poble de Sant Joan les Abadeses.
6: Els pressupostos de 49.162 milions d'euros es van aprovar amb els vots del govern, del PSC i d'Esquerra Republicana i els comuns a l'oposició, a més d'una diputada de Junts que va votar-los per error. Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana van fer un contra. Una altra de les inversions destacades és l'adquisició de 12 habitatges de Planers a Planoles que són propietat del Ministeri d'Hisenda i gestionat pel de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Tenen un cost d'1.500.000 euros més 182.000 euros per adquirir els terrenys necessaris per reubicar-hi la maquinària actual, amb l'objectiu de destinar-los a l'habitatge públic de lloguer.
5: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
6: Amb una majoria folgada de 14 vots a favor i 3 abstencions de l'alternativa per Ripoll, CUP i Somi, el darrer ple de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar una modificació de les ordenances destinada a combatre la massificació a la Font del Tòtil, situada a la riba dreta del riu Freser, anant en direcció a Can Demànol pel camí ral. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va explicar que el diumenge 28 de juny hi havia entre 100 i 150 persones banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista sud-americana de Vic. La policia local va obrir diversos expedients sancionadors per vehicles estacionats en àrees prohibides. Sentim què deia.
8: Amb taules i cadires a baix al riu, amb les lleres destrossades de baixar-hi arrossegant carros, femtes humanes per tot arreu, un autèntic atemptat a l'ecosistema i al freser, una vergonya que hem d'erradicar.
6: L'alcaldessa va signar un decret d'alcaldia per prohibir el bany a la zona. Per ara no es podrà sancionar els infractors, però la policia sí que els podrà fer fora i denunciar-los per desobediència si fos el cas. A banda, el consistori va aprovar que s'hagi de pagar un preu públic de 5 euros per utilitzar les barbacoes de l'espai, i a més caldrà abonar 50 euros addicionals de fiança. Per aquest motiu serà complicat per temps, però de cara a l'any vinent, la idea és instal·lar una barrera amb lector matrícules a l'entrada de l'espai. Només podrien passar-hi els veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts ben encarregats, creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament, en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Reigón, de Junts, estava en sintonia amb l'equip de govern.
9: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi em sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros no és gaire tocada de butxaca, però trobem molt adient, doncs, que hi hagi aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona, per tant vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora, si tu vols.
6: Jordi Ustenc, de la CUP, apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha gent rurals per si cal sancionar. Adil Copaire va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
10: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi en els espais verds, i el problema també és que en tenim pocs. Això no diu ni justifica comportaments incívics, però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
6: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta, i deia això.
11: Tenim un exemple a la població del costat, el torrent de la Cabana. La gent, doncs, que és de Can Demànol no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga, i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
6: Oriols li responia que no era legal deixar entrar de franc els empadronats i fer pagar els que no ho eren.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
12: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ La Veu de Sant Joan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ La Veu de Sant Joan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @ La Veu de Sant Joan. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ La Veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I? La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Els veïns del carrer Progrés, al barri dels Ferroviaris i la zona de Castelladral de Ripoll estan farts dels sorolls provinents del taller de manteniment ferroviari de l'estació, agreujats ara a l'estiu perquè obren les finestres per pal·liar les altes temperatures. El regidor Albert Sant Andreu d'Aliança Catalana resideix en un dels pisos més propers a l'autorrentat de cotxe, just al costat de l'estació i les vies de tren. Allà és on s'està construint la nova base de manteniment de trens de Ripoll, que ha d'estar acabada el segon semestre d'enguany, i també hi ha el taller provisional. Al darrer ple, Sant Andreu va explicar que havia gravat un vídeo per mostrar com és d'insuportable aguantar el temperi. No dura ni 30 segons, però es pot apreciar que és incompatible amb el descans dels veïns. Això deia Sant Andreu.
2: M'agradaria que passéssiu els que pugueu, o tinguéu temps, que passéssiu per allà al carrer Progrés, aparquéssiu allà a l'estació i anéssiu a escoltar el taller de manteniment que està liant. Ahir vam poder dormir 2 hores, i avui han començat, ara ja són 12:45, segurament ja només en podrem dormir un parell més. Dissabte també vam fotre tot el temperi que vulgui. En aquest cas jo els demano que per responsabilitat política s'ajuntin tots els que van votar a favor de tenir el taller de manteniment en allà davant i poguéssim donar una resposta a, també a les poder 200 famílies que viuen al carrer Progrés, Fontsanta i Castell de Dalt, perquè és molt insuportable, però és que més ho fan amb mofa ja. Se n'enfoten dels veïns, enfoquen amb les llanternes els veïns, jo vaig baixar a gravar el vídeo, es van encarar i això és un puto desastre.
1: L'alcaldessa Sílvia Orriols d'Aliança va assegurar que en el seu moment va haver-hi la possibilitat que no s'instal·lés el taller a Ripoll.
3: Realment és molt frustrant que diguin que no pots fer res perquè no en tens competència quan hi havia la possibilitat de que tota la sala de plens ens uníssim per paralitzar aquest projecte. I sap greu que fóssim els únics, que vam capitanejar aquesta oposició amb aquest macrotaller i que la resta doncs us avinguéssiu a les raons de Renfe i que justifiquéssiu tots aquests greuges i totes aquestes molèsties que s'estan causant a Ripoll i que reincidiran durant els propers mesos i anys, simplement per la creació de 20 llocs de treball que tots sabem que no acabaran ocupant ripollesos, sinó que vindrà doncs gent d'altres contrades.
1: Sense comptar l'impacte visual que tindrà la nova base, que va qualificar de monstre gris l'octubre de l'any passat.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Ripoll ha estat designada com la capital de la Sardana de l'any 2028. El nomenament es va oficialitzar divendres en un acte a la sala de plens de l'Ajuntament. Precisament, d'aquí a 2 anys, l'agrupació sardanista de Ripoll celebrarà el 75è aplec de la Sardana i el 25è aniversari des que va ser ciutat pubilla de la Sardana. El coordinador de la capital de la Sardana, Víctor Sellers, i el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, deien això.
4: La capital de la Sardana no deixa de ser un acte que no és sardanes pels sardanistes. És sardanes que la capital, aquell any, la capital Ripoll, sigui, amb tots els actes que hi hagi, tingui aquella pinzellada sardanista. I que el jovent, que hi hagi també, se'n senti orgullós d'aquest patrimoni cultural tan important que tenim.
5: La Sardana és una dansa rodona que és símbol de pau, símbol de germanor i símbol d'integració. Sempre ha sigut una dansa que ha acceptat a tothom que ha vingut de fora. Jo recordo la meva sogra, que va venir de l'Aragó, que el primer

0: fer una cosa grossa. Mai havíem pensat que serien capital de la sardana. Això ens ha vingut, doncs, encara com un regal molt maco, eh? O sigui que, gràcies, eh? O sigui, nosaltres ja pensàvem fer coses, però ara sí que ens hi veiem molt més obligats.
1: La història sardanista de Ripoll es remunta al 1909, quan es va celebrar el primer concurs de sardanes oficial a la localitat. Aquesta passió arrelada va trobar la seva màxima expressió l'any 1941 amb la fundació de l'Agrupació Sardanista de Ripoll, entitat que va recollir el valuós llegat de l'històric foment de la sardana. Així mateix, des de l'any 1942, la ciutat celebra de manera ininterrompuda l'aplec de la sardana de Ripoll.
2: La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 d'aquest matí de diumenge l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre-Noguera, Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. I en plena de successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-1415A a Castellà del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits, un en estat crític, un de greu i un de menys greu. Hores més tard, a 8:45 del matí, també el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya. I encara seguim en aquesta plana de successos, i és que una dona de 79 anys va morir ahir a la tarda en una piscina d'un habitatge particular de la urbanització de la Selva Brava, a Llagostera, al Gironès. L'avís als serveis d'emergència el va donar cap a 6:45 de la tarda una veïna que va veure el cos de la dona surant a la piscina. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes exactes de la defunció. I canviem de terç i parlem de política. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha afirmat que està fent trobades amb diferents agents a la comunitat educativa, però fins al moment, principalment, les direccions. Ha assegurat que estan sent molt constructives i ha confiat a rebaixar el malestar de cara al curs vinent. Niubó també ha explicat que fins ara s'ha reunit amb més de 100 direccions al conjunt del territori i amb altres professionals del sistema i té previstes moltes més trobades. Això quan, precisament, l'Assemblea Educativa de Catalunya li reclama al govern fer més reunions per intentar desconvocar les vagues que ja tenen previstes per al dia 8 de setembre, el primer dia de curs escolar. I també parlem avui que és el primer aniversari del desbordament que va patir el Foix l'estiu del 2025 a Cubelles, al Garraf. I arriba aquest amb cara i creu, ja que encara no s'ha desembrossat tota la desembocadura del riu, però per l'altra banda, la que ja va aprovar que la presa s'obrís cada cop que arriben al 80% de capacitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know.
1: Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: Amb una majoria folgada de 14 vots a favor i 3 abstencions de l'alternativa per Ripoll, CUP i Somi, el darrer ple de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar una modificació de les ordenances destinada a combatre la massificació a la Font del Tòtil, situada a la riba dreta del riu Freser, anant en direcció a Can Demànol pel camí ral. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va explicar que el diumenge 28 de juny hi havia entre 100 i 150 persones banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista sud-americana de Vic. La policia local va obrir diversos expedients sancionadors per vehicles estacionats en àrees prohibides. Sentim que
3: amb taules i cadires a baix al riu, amb les lleres destrossades de baixar i arrossegant carros, femtes humanes per tot arreu, un autèntic atemptat a l'ecosistema i al freser, una vergonya que hem d'erradicar.
2: L'alcaldessa va signar un decret d'alcaldia per prohibir el bany a la zona. Per ara no es podrà sancionar els infractors, però la policia sí que els podrà fer fora i denunciar-los per desobediència si fos el cas. A banda, el consistori va aprovar que s'hagi de pagar un preu públic de 5 euros per utilitzar les barbacoes de l'espai, i a més caldrà abonar 50 euros addicionals de fiança. Per aquest motiu serà complicat per tempos, però de cara a l'any vinent, la idea és instal·lar una barrera amb lector de matrícules a l'entrada de l'espai. Només podrien passar-hi els veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts ben encarregats creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament, en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Reigón, de Junts, estava en sintonia amb l'equip de govern.
4: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi em sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros no és gaire tocada de butxaca, però trobem molt adient, doncs, que hi hagi aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona, per tant vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora, si tu vols.
2: Jordi Ustenc, de la CUP, apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha gent rurals per si cal sancionar. Adil Copaire va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
5: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi en els espais verds, i el problema també és que en tenim pocs. Això no ho diu ni es justifica comportaments incívics, però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
2: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta, i deia això.
6: Tenim un exemple a la població del costat, el torrent de la Cabana. La gent, doncs, que és de Can Demànol no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga, i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
2: Oriols li responia que no era legal deixar entrar de franc els empadronats i fer pagar els que no ho eren.
0: Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Here comes your man. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe.
7: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
0: La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
8: ¿Me dices tu nombre, por favor?
9: Mi nombre, Peyu.
8: De acuerdo, Peyu.
9: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
8: Bien, Peyu,
9: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
8: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
9: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan. També per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
10: A la línia recta, bicicleta sense llum.
11: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'Oficina de Turisme de Sant Joan de les Abadeses.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Al setembre de 2021, el ple de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses va aprovar una moció presentada per Esquerra Republicana per tal d'impulsar un pla de millora dels 8 parcs infantils del municipi. La moció ja advertia de l'estat de degradació de bona part d'aquests equipaments, de la manca d'accessibilitat per als infants amb mobilitat reduïda o altres diversitats funcionals i de la necessitat de modernitzar aquests espais amb nous elements de joc i d'activitat física. Sentim el portaveu republicà al consistori, Sergi Albric.
12: Cal manteniment més acusat, cal renovar els mòduls dels parcs infantils i cal ampliar-los amb nous mòduls i que també aquests mòduls, a part de renovar-los, també siguin inclusius perquè tots els infants doncs puguin gaudir d'aquests espais.
2: El Bric apuntava que diversos parcs infantils com els de la plaça de l'Epaler Sorbient, la plaça del Vinyal, la Coromina del Bac i l'estació tenen jocs envellits o malmesos abans dels paviments de cautxú deteriorats.
12: La majoria de parcs infantils que tenen doncs un paviment de cautxú, que s'ha demostrat que amb les altes temperatures poden doncs alliberar substàncies químiques que poden representar certes toxicitat i que es recomana doncs, que es canviïn, doncs també posem doncs, en un espai d'alerta important doncs, perquè aquest espai d'aquests materials de cautxú es renovin per doncs, materials més sostenibles i, per tant, també per de ser més eficients i més amables amb el medi ambient, evidentment, doncs, que representin doncs, cap risc doncs, pels infants.
2: D'altra banda, i veient l'onada de calor actual, el Bric també deia això.
12: Les altes temperatures evidencien que la majoria dels parcs d'infantils de Sant Joan no tenen espais d'ombra i també cal doncs, aquests parcs infantils doncs, també incorporin nous espais d'ombra doncs perquè els infants doncs, en puguin gaudir especialment en les èpoques més caloroses. Creiem que els parcs infantils són espais de socialització i per tant doncs, cal millorar-los, cal continuar adaptar-los.
2: Per tot això, Esquerra demanava a l'equip de govern un pla de manteniment preventiu dels parcs del municipi que prioritzi la reparació dels elements malmesos que suposen un risc pels infants, retiri el cautxú i el substitueixi de tot arreu, instal·li un espai d'ombra al parc de la plaça de l'Epaler Sorbient, adapti els parcs perquè siguin inclusius amb jocs adaptats per a infants amb discapacitat o diversitat funcional i que incorpori sorrals a la majoria de parcs i de nous elements de joc. A banda, que posi totes aquestes actuacions en un calendari d'actuacions amb terminis.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Amb un to conciliador, Montsina Llimós de Junts va lamentar la situació i va demanar mesures perquè es garanteixi el descans dels veïns. Llimós deia això.
13: Hi ha un marge per actuar, per veure aquest soroll quin és, aquesta tensió que hi ha entre els treballadors i veïns, com s'ha de resoldre, o sigui, és una situació la que descriu el senyor Sant Andreu. Davant d'això, doncs mesures, mesures per garantir aquest descans. No, també és veritat que tenim altres veïns que no diuen que això està passant. Si està passant això, doncs s'ha de mesurar el soroll que hi ha i s'han de mesurar aquesta mala educació dels treballadors amb els veïns i a partir d'aquí prendre les decisions que s'hagin de prendre.
2: L'alcaldessa Sílvia Orriols li responia així.
14: O sigui, qui ha contribuït a generar el problema ara exigeix que el govern el resolgui. És la dinàmica habitual dins aquesta sala de plens. Dins el nostre àmbit competencial hem fet tot el que podíem i de fet la calibració del sonòmetre va molt en aquesta direcció per poder mesurar i mirar d'interposar denúncies contra qui es creu absolutament impune i sota l'aixopluc de la gran Renfe es pensa que pot alterar l'ordre Ripoll i afectar el descans veïnal de barris sencers.
2: Llimós va dir que cal posar Ripoll al mapa de la R3, un argument que va replicar Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP, que no entenia la dicotomia d'escollir entre el descans dels veïns o 20 llocs de treball. El CUPAIRE era ambiciós i volia tenir-ho tot. Sentim-lo.
5: Tenir aquest taller millorarà la qualitat dels vagons i, per tant, millorarà la R3, que és una xarxa que quantíssimes persones que coneixem utilitzen, ja sigui per anar a treballar o per anar a estudiar. Estàvem dient abans, volem que la gent es quedi a viure al municipi. Ostres, doncs sí, facilitem que amb un R3 que funcioni relativament digne, doncs no hauran de marxar cap a zona a treballar. Per tant, la dicotomia única de descans, llocs de treball, no és real.
2: Això sí, l'edil Cupaire va recordar que des del primer moment el seu grup va demanar que no pogués passar-se el soroll permès, un fet que també havia posat Junts com a condició, que va exigir a Dif i Renfe que l'aïllament acústic fos l'adequat. Sentim a Chantal Pérez, d'Esquerra Republicana, i a Joaquim Colomer de Somi, oferint possibles solucions.
15: Faci una reunió de veïns, de grups, de portaveus, o de qui vulgui, o de tota la gent que forma part d'aquest ple, posi tècnics, posi qui vulgui, és igual. I parlem-ne, i parlem com

FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Adrià Jurado. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 del matí d'avui diumenge l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre-Noguera, Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte a la nit. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa d'aquest foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. I seguim en plana de successos. Dues persones han mort avui en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-14-15A a Castellar del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits, un en estat crític, un de greu i un de menys greu. Hores més tard, a 8:45 del matí, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya. I encara seguim en aquesta plana de successos i encara parlem de trànsit, i és que els Mossos d'Esquadra van denunciar el 8 de juliol un camioner per llançar una cigarreta encesa per la finestra a l'AP7 a Lles, a l'Alt Empordà. Els fets es van produir pels voltants de les 11 de la nit i un bomber fora de servei va alertar de la infracció. Immediatament, diverses patrulles van fer recerca del camió i se'l va localitzar a la Nacional 2 a Agullana. Els agents van identificar les dues persones que viatjaven a l'interior del camió, un home de 52 anys i una dona, i van denunciar l'home per haver tirat la cigarreta amb una multa de 500 euros i 6 punts de retirada de carnet. En comprovar les dades, els Mossos van veure que el conductor tenia un ordre vigent d'allunyament de la dona per violència de gènere dictada per un jutjat de Benidorm. I parlem del primer aniversari del desbordament que patia el Foix a l'estiu de l'any passat a Cubelles, i que arriba amb cara i creu. Per part de l'ACA van acabar prenent la decisió que la presa, sempre que arribés al 80% de capacitat, desembassaria, cosa que abans no feia. Però la creu en aquest cas ha estat que en aquest primer any és l'estat de la desembocadura, que continua amb accessos tancats perquè no s'han reconstruït les passarel·les internes. L'obra d'aquest cas depèn del Ministeri de Transició Ecològica. I en esports, avui és l'últim dia que tenen els socis de l'Europa per participar a la consulta organitzada pel club sobre quin estadi volen per disputar els partits com a locals la temporada vinent. Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ha jugat els últims partits de Primera Federació, o bé el Narcís Sala, al camp del Sant Andreu. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Les obres per reobrir el carril tallat de la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses a la corba de Ribamala, arran d'una esllavissada de roques i terra el passat mes de març, continuen en marxa. No està previst que s'acabin fins a la tardor i, mentrestant, un semàfor dona pas alternatiu al trànsit, provocant cues quilomètriques els caps de setmana. Aquella esllavissada va atrapar un cotxe i el seu conductor. Es tracta de Manu Luque, que va venir de Màlaga el mes de desembre a viure a Sant Joan de les Abadeses amb la seva parella i els tres fills d'aquesta. Aquell dia anava a recollir la filla gran de la seva parella a Ripoll. Ripoll, que feia vall 3 dies a la setmana. Així recordava l'accident.
4: Recuerdo que llovía y sentí un golpe muy brusco en el coche y que arrastraba el coche, que yo no podía controlarlo. Se me hizo todo negro, se volvió todo negro y yo lo que intenté fue, lo que pensaba era en controlar el coche para que no se chocara contra el muro, que allí hay un muro vertical y al otro lado de la carretera el río. Y yo pretendía que el coche se fuese frenando poco a poco y no caer ni en el río ni chocarme contra el muro, pero eso es lo que mi cerebro dedujo del golpe que recibí. Cayó la montaña sobre mí, a mí me cayó encima del coche, me cayó una roca de casi 500 kilos que cayó sobre el asiento del copiloto, pero me golpeó la cabeza y me aplastó el brazo.
3: Va estar més d'una hora allà atrapat perquè anava perdent i recuperant el coneixement. Aquests 4 mesos des de l'accident ha estat anant a rehabilitació a diari perquè encara no està recuperat al 100%. Porta una placa a l'avantbraç amb 8 cargols perquè es va fracturar el radi i encara no té la mobilitat del colze completa. Sentim-lo parlar de les lesions que va patir.
4: Camino al Truetas, atropelló l'ambulància i llamaron con urgencia a una de Vic y decidieron de llevarme a Vic y me ingresaron en Vic. Allí me hicieron todas las pruebas pertinentes y lo único que vieron era daño en las costillas, fractura de brazo, de radio y traumatismo craneoencefálico. Luego, eso no lo vieron. Lo vieron cuando entré en quirófano 20 días después. Él tenía una luxación de codo.
3: Luque, que no va tardar gens a aconseguir feina de fuster Olot, només va poder treballar 5 setmanes abans de patir l'accident i ara està de baixa. Encara ara li costa passar per allà i fa treball psicològic per superar el trauma que li va causar l'accident. També diu que el seu cervell es posa en mode defensiu quan passa per túnels llargs per la foscor que va viure aquell dia.
0: www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu m'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
5: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La Veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.
6: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. El claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El govern del PSC de la Generalitat de Catalunya destinarà 2 milions d'euros a finalitzar la segona fase de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, una obra llargament reivindicada que ja ha estat en l'esborrany dels comptes en més d'una ocasió, però que ha anat caient per diverses raons. En una primera fase, l'any 2019, es va inaugurar el nou centre a la Coromina del Bac, on es va traslladar la secundària. El compromís inicial era el d'ubicar-hi també els alumnes d'infantil i primària, actualment al centre del municipi en l'edifici que du el nom del centre escolar. Però el trasllat s'ha demorat en el temps. L'alcalde Ramon Roquer, de més, recorda que tenen un model d'institut-escola i que la llei fixa que hi ha d'haver un únic centre que agrupi tots els alumnes d'entre 3 i 16 anys. Roquer detalla quines són les obres que hi ha previstes.
2: A la Coromina, al costat de l'institut, hi van dos edificis, un és d'infantil, un és de primària, també hi van tots els serveis vinculats a l'institut-escola, des d'una sala polivalent, la cuina i el menjador. Més aquests espais compartits, també els patis vinculats a l'infantil i la primària. Per tant, estem parlant d'un projecte gran, un projecte que no durarà uns pocs anys, sinó al contrari. De seguida, grans projectes traspassen les legislatures i sempre hem de parlar de 4 o 8 anys. El que és important, com tots els grans projectes, és que caminin, que avancin. Sabem que hi ha un procés llarg.
1: Roquer diu que és important que els pressupostos siguin aprovats perquè això garanteix una estabilitat política pel país i considera claus les inversions en educació i salut. Sobre quan podrien començar les obres, l'alcalde vol ser cautelós.
2: Estem a les portes de l'estiu, hem de donar temps a que el govern, una vegada aprovat, doncs vagi prioritzant i vagi desenvolupant tota aquesta llei de pressupostos, i nosaltres doncs estar una mica així de l'expectativa a veure si arriben notícies, i si no, doncs evidentment amb el departament doncs mirarem a veure en quin punt estem i quines planificacions veiem que hi ha. Jo crec que és molt agosarat de moment avançar res, ni tampoc des de masses ni expectatives ni tenir perspectives de curt termini. Hem de deixar fer, el govern sap que pot comptar amb nosaltres, el govern confia en el nostre projecte educatiu i en el nostre institut d'escola, té ple compromís, i de fet l'any passat per la festa major va venir la consellera a corroborar aquest compromís amb el poble de Sant Joan les Abadeses.
1: Els pressupostos de 49.162 milions d'euros es van aprovar amb els vots del govern, del PSC i d'Esquerra Republicana i els comuns a l'oposició, a més d'una diputada de Junts que va votar-los per error. Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana van fer un contra. Una altra de les inversions destacades és l'adquisició de 12 habitatges de planers a Planoles que són propietat del Ministeri d'Hisenda i gestionat pel de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Tenen un cost d'1,5 milió d'euros, més 182.000 euros per adquirir els terrenys necessaris per reubicar-hi la maquinària actual, amb l'objectiu de destinar-los a l'habitatge públic de lloguer.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan.

0: Quan 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan 107.4 FM www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan.
1: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 del matí d'avui el foc de Camarasa, a la Noguera.
3: Les 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'aigua barret Segre Noguera Pallaresa.
1: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
1: El risc d'incendi forestal torna a créixer avui a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill d'extrem d'incendi.
3: Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
1: I seguim amb que Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent.
3: Aquest nou episodi podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
1: Moment, doncs, de repassar la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes molt elevades, sobretot al delta de l'Ebre i per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Amb un matí que hem tingut l'arribada de molts núvols als cims i també la pols amb suspensió prominent del continent africà que ens ha deixat aquesta mala visibilitat. Aquestes hores de la jornada l'ambient és molt xafogós a tot el litoral i prelitoral català, temperatures que a poc van tirant clarament cap amunt a la Catalunya central i a les properes hores tocaran sostre al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb màximes que ja sobrepassaran aquests 40 graus. A més, a les valls del Pirineu, les temperatures són realment molt elevades. Aquesta tarda, calma i tranquil·litat, continuarem tenint el pas d'aquests núvols als íprims que quedaran restringits sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Aquesta pols amb suspensió farà que tinguem mala visibilitat i demà dilluns es presenta un inici de setmana també molt tranquil, però també molt càlid a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
1: Hi ha successos. Dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya.
3: Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
1: I en els esports, el Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nkemaoa, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028.
3: L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,03 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac. I internacional amb la selecció de Finlàndia.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Jurado. Protecció Civil ha aixecat aquest diumenge al matí el confinament del nucli de Fontllonga i de les cases aïllades de la zona, després que l'incendi forestal de Camarasa a la Noguera quedés estabilitzat dissabte a la nit.
3: Els bombers de la Generalitat han donat foc per controlat, el foc per controlat poc abans de les 11 del matí. L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny, ha tocat el pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera, Pallaresa. El perímetre està completament encerclat amb línies d'aigua i els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona que revisen els punts calents i fan tasques d'inspecció per evitar possibles revifalles. A conseqüència del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al centre d'atenció primària de Balaguer.
1: Malgrat la millora d'aquest incendi de Camarasa, el risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi. Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
3: A més, 185 municipis de 20 comarques es troben en nivell 3, corresponent a un perill molt alt. La situació més desfavorable que dissabte, tot i que encara queda lluny, els 223 municipis que dijous es trobaven en el nivell màxim, en plena onada de calor. Als municipis situats en nivell 4, Protecció Civil limita les activitats al medi natural i suspèn les obres a les carreteres. També es recomana no freqüentar les zones forestals, especialment durant les hores de màxima insolació, i evitar qualsevol activitat que pugui provocar una espurna.
1: Un any, precisament ara farà un any del fatídic incendi al Baix Ebre. Encara seguim en aquesta plana d'incendis del municipi de Paüls. Precisament en aquest municipi s'ha homenatjat el bomber Antonio Serrano, que va perdre la vida en les tasques d'extinció.
3: Aquest cap de setmana s'hi ha inaugurat una estàtua de bronze a escala real per mantenir viu el seu record. Ha estat un acte molt emotiu on la família ha aprofitat per reclamar més prevenció forestal i exigir que prioritzin la seguretat dels efectius. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
5: Una escultura de bronze a escala real recorda des d'aquest cap de setmana el bomber Antonio Serrano, mort fa un any a l'incendi del Baix Ebre. El poble de Paüls ha homenatjat en un emotiu acte de record d'aquest membre de l'equip de prevenció activa forestal, un acte on la família Serrano ha reclamat una millor i contínua gestió forestal i prioritzar la seguretat dels efectius.
6: Ninguna hectàrea de bosque vale más que una vida. Ninguna intervención puede estar por encima de la seguridad de quienes se entregan para protegernos. Los incendios continúan. Solo recordaros que la muerte de mi hermano no fue un accidente del destino. Fue el resultado de un sistema que continúa fallando a quienes nos protegen.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha posat en valor la figura d'un home que va donar la vida per l'interès general.
7: És una persona que va decidir dedicar la seva vida, la seva activitat professional, servei del bé comú, no, de l'interès general. No? Està treballant aquí per extingir un incendi que amenaçava el seu entorn, el seu municipi.
5: L'homenatge s'ha tancat amb una emotiva actuació musical de la Coral de Dones de Paüls i la Banda Municipal i una ofrena floral als peus de la nova escultura.
1: I Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent. Aquest nou episodi, a més, podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
3: Durant l'alerta de calor, activa des del 5 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones per afectacions relacionades amb les altres altes temperatures. Un 59% dels casos ha requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari, mentre que el 41% restant ha estat atès pel servei 061 Salut Respon.
1: És per això que els professionals sanitaris recomanen mantenir-se hidratat i evitar les hores punta.
3: Recorden que cal hidratar-se sovint i, sobretot, tenir cura dels més vulnerables. Uns consells que ens explica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribas.
8: Des del CAP Martí Julià, la infermera Rocío Badimón remarca que la prevenció és clau, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Badimón recorda que infants i gent gran són els grups que requereixen més atenció, ja que sovint no tenen la mateixa percepció de la set. Especialment important és prestar atenció a les persones grans que viuen soles.
9: Els nens petits i les persones grans han recordat-nos d'oferir-los aigua contínuament perquè ells normalment doncs, no se'n recorden o no tenen aquesta sensibilitat que tenim la resta. Si tenim persones grans, han recordat-nos de trucar-los cada dia, de veure que estan bé. També doncs, oferir-los aigua, potser podem posar a l'aigua alguna fruita o algun pepino o així per donar-los una mica de sabor i incentivar-los a que beguin més.
8: Pel que fa a l'activitat física, els experts aconsellen evitar exercicis exigents sota el sol i, en cas de fer-ne, protegir-se adequadament amb gorra, ulleres de sol i roba lleugera i de colors clars. En general, es recomana limitar l'activitat de l'aire lliure entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda.
3: I amb les temperatures de nou a l'alça i la possibilitat d'un tercer episodi de calor intensa, Protecció Civil i els agents rurals insisteixen en la responsabilitat ciutadana per evitar noves inhibicions.
1: I aquesta calor pot ser sufocant, asfixiant o directament insuportable. Precisament aquesta tercera onada de calor que tot apunta que ja és aquí ha disparat ja els termòmetres a les Terres de l'Ebre.
3: Mentre a poblacions de l'interior es freguen els 35 graus, les platges del litoral s'han convertit en l'únic refugi per molta gent que busca sobreviure a la calorada, com ara l'ampolla. Ho han copsat des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
5: La tercera onada de calor de l'estiu ja es fa notar amb força a les Terres de l'Ebre. Aquest diumenge els termòmetres han fregat els 35 graus a l'interior, destacant els 34,8 a Vinebre o els 34,5 a Benissanet, mentre a la costa es viuen les nits més tòrrides de l'estiu. Per intentar refrescar-se i fugir de l'asfíxia i del ciment de les ciutats, desenes de veïns i visitants han convertit les platges en el seu refugi perfecte buscant la brisa marina.
10: Ens hem morit aquesta setmana i fugint de la calor i buscant una mica d'aire fresc, que tampoc és massa.
11: Si se siente demasiado, aunque haga mucha brisa, se siente demasiado el calor.
12: És terrible, és molt fort i és molt complicat. Si fa calor, ens fiquem a la sombra o a l'aire condicionat.
13: És horrorós, sí, és asfixiant. I banyar-te al mar, i sí, sí.
5: Les previsions apunten que el calor s'allargarà fins dimecres. Les autoritats demanen molta precaució als boscos pel risc alt d'incendi a l'interior de les nostres comarques.
1: I dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-14-15 a Castellà del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits. Un en estat crític, un de greu i un de menys greu.
3: Hores més tard, a 9:15 del matí, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
1: I seguim en plana de successos, ja que una dona de 79 anys va morir ahir a la tarda en una piscina d'un habitatge particular de la urbanització Selva Brava, a Llagostera, al Gironès.
3: L'avís als serveis d'emergència el va donar cap a 6:45 de la tarda una veïna que va veure el cos de la dona surant a la piscina. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes exactes de la defunció.
1: I parlem d'educació i parlem de la consellera, d'Esther Niubó, que assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
3: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
1: Niubó ha explicat que des que es va acabar el curs s'ha reunit amb més d'un centenar de direccions de centres d'arreu de Catalunya, a més de docents i altres professionals del sistema educatiu. La ronda de contactes continuarà durant el juliol i també al llarg del curs vinent i s'ampliarà a les famílies.
3: Niubó assegura que aquestes trobades permeten detectar les principals mancances del sistema i confia que el diàleg ajudi a reduir el malestar. La consellera també afirma que el departament manté oberta la interlocució amb els sindicats. L'escoltem.
14: I de fet amb els sindicats hi mantenim un fil, és amb els sindicats doncs evidentment ens anem trobant a les meses, aquí sí que és un espai que ja té una interlocució i té un espai de representació important. De tota manera ens hi tornarem a reunir la setmana que ve, també ho farem amb famílies, també ho farem doncs amb la Junta, no?, que són els espais doncs de representació que estan establerts. Per tant, la voluntat és continuar mantenint aquest vincle i aquest diàleg que de fet hem tingut tot el curs.
1: Tot i aquest missatge de diàleg, l'Assemblea Educativa de Catalunya, com us dèiem, manté la pressió sobre el govern. Aquest dissabte l'organització va acordar convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre. A la trobada hi van participar representants d'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Comissió Obrera Sindical, sindicats que poden formalitzar la convocatòria.
3: La portaveu de l'Assemblea, Mònica Rodrigo, va demanar que es convoqui aquest mateix juliol la mesa de negociació amb el comitè de vaga.
15: Ens agradaria emplaçar el departament a que convoqui la mesa de negociació amb el comitè de vaga, que és importantíssim. Creiem que abans d'arribar al setembre, que està clar que tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, el curs no començarà amb normalitat, però no volem esperar-nos aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació. L'ideal seria que abans, ja durant aquest mes i el mes d'agost, ja hi hagi una mesa de negociació i que ja es pugui tirar endavant per aconseguir uns consensos i una millora del sistema educatiu públic.
3: L'Assemblea considera que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'han atès les demandes del conjunt de les etapes educatives, des del primer cicle d'educació infantil fins a la formació professional. També ha aprovat un manifest amb mesures per reforçar l'ús del català als centres educatius.
1: I seguim parlant d'aules. Ara que ja es fa un mes ben bo que s'ha acabat el curs, s'ha complert un any acadèmic des de la prohibició dels mòbils a les aules en tots els àmbits.
3: La restricció amb un punt de polèmica ha acabat sent molt positiva, segons valoren els docents, ja que ha reduït la conflictivitat dins dels centres i permet treballar amb més tranquil·litat. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll, Guido Senghiarotti.
16: Amb l'inici del curs va entrar en vigor la prohibició dels telèfons mòbils a les aules de tot el país. En ensenyaments obligatoris la restricció era total, tot i que amb el temps el departament ha admès els aparells en casos comptats amb finalitats educatives. En ensenyaments postobligatoris ja hi havia l'autorització per a ús pedagògic. Sigui com sigui, els docents valoren molt positivament la limitació i la mesura. Ha fet que els alumnes perdin distraccions i que es treballi millor. Ho explica Joan Maria Roig, director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
17: Hem guanyat en tranquil·litat, és a dir, el fet que el mòbil sigui menys present, doncs tota una part de conflictivitat que anava lligada amb l'ús del mòbil, doncs en aquest sentit sí que hi hem guanyat. Sí que continua havent-hi, no?, tot el tema, que potser no és tant de dins del centre, sinó que és col·lateral al centre, que és l'utilització del mòbil, no?, els grups de WhatsApp, el tema de les xarxes, que encara sí que no generen una conflictivitat directament en horari lectiu, però sí que és una conflictivitat que neix a fora però que després ens acaba afectant aquí en la vida del centre.
16: Els centres alhora han fet pedagogia per fer entendre a l'alumnat que la prohibició no és gratuïta. S'està treballant en què guanyin consciència sobre els perills i problemes que donen les xarxes socials. També s'aborden temes com la privacitat de dades i altres assumptes que, amb bonus, permetrà als joves ser bons ciutadans.
1: I sortim d'educació, però no deixem les pantalles, i és que el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Xevi Xirgu, ha reclamat que el regulador català tingui competències per incidir en els continguts emesos a les xarxes socials.
3: Reclamar no només una actualització de la llei de l'audiovisual de Catalunya per adaptar-lo al nou paradigma comunicatiu que ha sorgit amb Instagram, YouTube, TikTok i plataformes de streaming.
18: En aquests moments, competencialment, és impossible perquè hi ha una llei de rang superior, que és la Llei de Comunicació Audiovisual Espanyola, que les competències les atorga la CNMC. Els serveis digitals encara estan pendents de si efectivament serà la CNMC o no. Però en el món en què vivim, en què les informacions són globals, que tothom treballa en xarxa, i no només la xarxa, sinó que el món treballa en xarxa, els reguladors també hem de treballar en xarxa. Jo crec que cada vegada és més important, ja ho era abans, però cada cop ho és més, que el CAC estigui situat en alguns organismes europeus que en aquests moments no hi és. Perquè hi ha coses que només les pots batallar i només pots incidir-hi si la regulació és europea. Perquè estàs consumint uns productes que potser estan emesos des d'una plataforma doncs, que té la seva seu a Anglaterra.
3: L'entrevista completa la podreu seguir a 2:15 de la nit per la vostra televisió local i la plataforma La Xarxa Més.
1: I obrim plana cultural parlant del Festival Cruïlla, que ha tancat avui diumenge la seva 16a edició, consolidant-se com el festival de referència del públic local. Més del 95% dels assistents han estat de proximitat i al llarg de 5 jornades un total de 73.000 persones han passat pel Parc del Fòrum per gaudir de més de 50 propostes musicals amb una programació que ha combinat artistes nacionals, internacionals i talents emergents.
3: Entre els moments més destacats hi ha la celebració dels 40 anys dels Pets, així com les actuacions de Jovanotti, Rigoberta Bandini i John Batiste, que han omplert els principals escenaris. Malgrat les altes temperatures, el públic ha respost amb una gran fidelitat i concerts com els de Pixies, Garbage, Sidoní o Bigger Splash han registrat una elevada participació.
1: I seguim parlant de música, però ens anem fins a Tarragona, on més de 170 alumnes de la Jove Orquestra Sinfònica de la Banda Sinfònica de la Diputació de Tarragona celebren el 20è aniversari amb un gran concert conjunt gratuït aquest vespre a 8:45 al Teatre Auditori Camp de Mart. Ens n'informa des de Tarragona Ràdio Laura Casas.
19: Les dues agrupacions són projectes educatius i artístics de referència integrades per alumnes dels tres conservatoris de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa. Enguany s'han unit per oferir un concert amb un repertori conjunt sota la direcció de Virgínia Martínez i Pere Vicalet com a directors convidats. Jordi Massip és el coordinador del projecte.
20: Una orquestra i una banda sinfònica juntes, que això poques vegades passen, la veritat, no és un format gaire habitual, doncs tindrà tota aquesta gent damunt del Camp de Mar tocant el repertori conjunt, diguéssim. Tot aquest treball és molt gran, però també a la vegada molt satisfactori i molt emotiu poder reunir el jovent d'entre 12-13 anys fins a 19-20, tota aquesta franja d'edat, damunt d'un mateix escenari.
19: Amb el lema La música coneix el territori, com a peces conjuntes interpretaran la marxa Jocs del Mediterrani, Danzón número 2 i Guapango.
1: I aquesta tarda ens anem fins al Maresme, al Parc del Mau de Calella, que acollirà una nova edició del Festival Cultura Viva, una cita que s'ha consolidat com un dels principals referents del reggae a Catalunya. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
21: La 6a edició reunirà artistes internacionals de primer nivell encapçalats per dues autèntiques llegendes del roots reggae, Israel Vibration, acompanyats dels històrics Roots Radix i The Congos. El festival començarà a les 5 de la tarda i completarà la programació amb actuacions de Boom Boom Fighters, en Kukapi, Dance Crusher Sound, Senyor Wilson i Rousey. El director del festival, Albert Sisa, assegura que aquesta edició és una oportunitat única per veure en directe dos dels grans noms de la història del reggae.
22: Com moltes coses, hi ha esdeveniments de la vida que jo crec que no et pots perdre. I potser hi ha anys que hi pots anar i altres anys no, però aquest any particularment, amb els artistes que portem en el cartell, com Israel Vibration i Congos, és que és una ocasió brutal. A més, pel preu que està, perquè aquests artistes, trobant-los a sales o així, doncs, tenen un preu molt més car, que molta gent tampoc se'l pot permetre, i nosaltres, gràcies a l'Ajuntament de Calella i tot, doncs, hem intentat ajustar al màxim aquest preu i poder gaudir d'aquestes dues bandes.
21: El Cultura Viva combina música en directe amb la voluntat de difondre la cultura reggae i el seu llegat històric. Amb un cartell de primer nivell internacional, el festival espera tornar a reunir aquest diumenge centenars d'aficionats al Parc del Mau en una de les cites musicals més destacades de l'estiu al Maresme.
1: Les 2:21 minuts, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: El Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nakamura, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028. L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,3 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac.
3: Després de formar-se a Finlàndia i disputar 5 temporades a la NCAA, la Lliga Universitària Americana va tornar a Europa per jugar a Alemanya abans de completar una bona campanya a la Lliga Italiana. Internacional amb la selecció de Finlàndia, Nakamura va tancar el darrer curs amb una mitjana de 16,1 punts i 5,6 rebots per partit. En la seva presentació, el nou jugador blaugrana ha expressat la seva il·lusió per incorporar-se a un club històric.
0: It's gonna be my first year at this.
4: Serà el meu primer any a aquest nivell. Intentaré aportar energia, esforç, bona decisió en els tirs i intensitat en defensa. Hi ha moltes coses que crec que puc aportar, però cal anar pas a pas.
0: With the basics.
3: Recentment, Nakamura va formar part del combinat finlandès que va disputar la primera ronda dels classificatoris per al Mundial 2027 i la temporada vinent serà el primer cop que el jugador disputi l'Eurolliga.
1: I seguim en plana de bàsquet i és que la penya ha fitxat també el jugador bosnià Emir Sulejmanovic per dues temporades.
3: L'alè pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
1: I ara parlem de futbol i anem a Barcelona, on avui hi han eleccions per escollir quin estadi farà servir l'Europa. I tenen avui fins a les 11 de la nit, que s'acabarà aquest termini als socis per escollir aquest estadi.
3: Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ha jugat els últims partits a Primera Federació, o bé el Narcís Sala, al camp del Sant Andreu. Fins ara han participat a la consulta el 40% dels electors.
1: I parlem de Primera Divisió, ja que el Barça començarà la pretemporada el dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica.
3: Els futbolistes disponibles treballaran durant setmanes a la ciutat esportiva i el 27 de juliol al 3 d'agost faran una estada al St. George's Park, al Regne Unit, on tenen confirmat un amistós contra el Birmingham.
1: I el Barça, això sí, no començarà la Lliga a la primera jornada, al cap de setmana del 15 i el 16 d'agost, a casa contra l'Atlètic Club, sinó a la segona. Serà al camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost.
3: La Lliga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà tard.
1: I canviem de categoria, en aquest cas el futbol femení, ja que l'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de la central madrilenya Raquel García.
3: La futbolista arriba procedent del Deportivo de la Coruña i ha signat un contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar les samarretes del Dux Logroño i del Màlaga. La incorporació de Raquel García se suma a la de la migcampista Claudia Iglesias Bicho i la lateral Clara Rodríguez.
6: Me considero una jugadora bastante ambiciosa, que muy trabajadora, que siempre quiere un poco más. Me encanta ganar, me considero una líder también. Y bueno, una defensa con mucha garra y contundente. Espero una temporada bonita, estoy segura que va a ser dura como todas, pero muy bonita. Tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos y bueno, de luchar por cosas bonitas y quedar en un puesto que todos soñamos y bueno, sobre todo hacer disfrutar a la afición y dejar al español en un puesto donde se merece.
1: I parlem de tenis, ja que la tenista Paula Badosa ha guanyat a Bastad, a Suècia, el seu primer títol després de 2 anys.
3: Badosa ha guanyat per un doble 7-5 la suïssa Simona Wallert aquest dissabte. El triomf fa pujar fins al lloc 115 del rànquing i l'acosta al seu objectiu, ser entre les 100 primeres per poder disputar l'Open dels Estats Units, l'últim gran slam de la temporada.
1: I canviem d'esport al rugbi, on la Santboiana ha anunciat el primer fitxatge de la temporada, el central Sergio Molinero.
3: Molinero arriba procedent del Valladolid, amb qui aquesta temporada s'ha proclamat campió de la Divisió d'Honor. Format a l'Hospitalet, Molinero té 26 anys i ha estat internacional amb la selecció espanyola.
1: I parlem d'atletisme, ja que 11 atletes catalans han aconseguit medalles en el Campionat d'Espanya d'Atletisme Sub-23, que acaba avui a Càceres.
3: Destacant les medalles d'or de Griselda Serret als 10.000 metres marxa, Erika Maceras als 100 metres, Aleix Vives als 5.000 i Lera Topagés als 100 metres tanques. Així mateix, Ambar Tomàs ha estat plata als 3.000 obstacles i Aleix Camats en disc. Completant la llista, els bronzes de Pau Vergés al triple salt, Haliu Estrampes a javelina, Pol Elvira als 100 metres, Martí Serra en perxa i Júlia Suárez als 10.000 marxa.
1: I un últim apunt és que Alba Petisco ha aconseguit el quart títol estatal absolut de gimnàstica artística aquest divendres a Guadalajara, en un podi íntegrament català. I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, si us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
7: La xarxa de comunicació local. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
8: Quan pensem en Orgull i Prejudici de Jane Austen, el primer nom que ens ve al cap és el de l'Elizabeth, la Lizzie Bennet, i el següent segurament és el del senyor Darcy. Però la família Bennet tenia quatre filles més, i una d'elles és la que tothom considerava menys agraciada, la Mary. I aquest és el personatge que va interessar Janice Hadlow, que va escriure La otra hermana Bennet. En parlava al podcast The Secret Life of Books.
9: What do you do when you discover that you're the odd one out?
8: Què fas quan descobreixes que ets la diferent en una família on tothom destaca per la bellesa i l'enginy, en què tothom es relaciona amb el món d'una manera tan joiosa, excitant i segura? Austen també ens diu que la Mary recorre a l'erudició com a un mur que aixeca, perquè és l'única cosa que pensa que pot fer en la qual no tindrà competència, perquè a la casa ningú més està interessat en llegir història, ciència o sermons. A la Mary no li interessa gaire la ficció i no ha trobat el gust per la poesia fins que arriba a Londres a viure amb el seu oncle i la tia, on coneix tot un nou món i també un advocat amic de la família que la introdueix a tot d'autors. La Lizzie encara té un pes a la història com a secundària i el senyor Darcy apareix molt, molt en segon pla. La otra hermana Bennet s'ha publicat aquí, només en espanyol, a Libros de Seda, i aquest any s'ha adaptat a sèrie de televisió, amb 10 capítols de mitja hora que podeu trobar a Movistar Plus.
9: Mary is wearing spectacles.
23: What on earth?
24: Very good. I hope you find them most useful, Mary.
9: I do, Father. Thank you. Mr. Bennet, did you know about this?
24: We discussed this at length. Mary was to visit the optician.
23: Yes. But I did not know that you would actually need to wear glasses.
8: Compta amb un molt bon repartiment i sobretot amb un molt bon guió. L'ha escrit gairebé tot Sarah Quintrell, que n'explicava això al podcast What the Austen.
23: I felt such a connection to this woman who...
8: Vaig sentir una connexió molt intensa amb aquest personatge del tipus que mai se situa al centre de les nostres històries, que té la sensació que és fora del món i que s'esforça molt per encaixar, i com més ho intenta, pitjor se'n surt. I suposo que vaig començar a escriure a partir de la meva pròpia experiència i la de la meva generació, que tinc la sensació que realment necessitàvem aquesta història. I al mateix temps, els fills dels meus amics, els meus fills, els meus nebots, anaven creixent, i vaig pensar que ells també necessitarien aquesta història.
23: They need this story so much too.
8: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'Edat Dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La otra hermana Bennet.
7: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Jurado.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 del matí d'avui el foc de Camarasa, a la Noguera.
3: L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera, Pallaresa.
1: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
1: El risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi.
3: Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
1: I també Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent.
3: Aquest nou episodi podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
1: Moment, doncs, de repassar la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes molt elevades, sobretot al delta de l'Ebre i per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Amb un matí que hem tingut l'arribada de molts núvols als cims i també la pols amb suspensió prominent del continent africà que ens ha deixat aquesta mala visibilitat. Aquestes hores de la jornada l'ambient és molt xafuós a tot el litoral i prelitoral català, temperatures que a poc van tirant clarament cap amunt a la Catalunya central i a les properes hores tocaran sostre al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb màximes que ja sobrepassaran aquests 40 graus. A més, a les valls del Pirineu, les temperatures són realment molt elevades. Aquesta tarda, calma i tranquil·litat, continuarem tenint el pas d'aquests núvols als íprims que quedaran restringits, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Aquesta pols amb suspensió farà que tinguem mala visibilitat i demà dilluns es presenta un inici de setmana també molt tranquil, però també molt càlid a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
1: I en plena de successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya.
3: Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
1: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
3: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
1: I en esports, el Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nakamoa, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Jurado. Protecció Civil ha aixecat aquest diumenge al matí el confinament del nucli de Fontllonga i de les cases aïllades de la zona, després que l'incendi forestal de Camarasa a la Noguera quedés estabilitzat ahir dissabte a la nit.
3: Els bombers de la Generalitat han donat el foc per controlat poc abans de les 11 del matí. L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre Noguera Pallaresa. El perímetre està completament encerclat amb línies d'aigua i els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona que revisen els punts calents i fan tasques d'inspecció per evitar possibles revifalles. A conseqüència del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al centre d'atenció primària de Balaguer.
1: Malgrat la millora d'aquest incendi de Camarasa, el risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi. Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
3: A més, 185 municipis de 20 comarques es troben en nivell 3, corresponent a un perill molt alt. La situació és més desfavorable que dissabte, tot i que encara queda lluny dels 223 municipis que dijous es trobaven en el màxim nivell en plena onada de calor. Als municipis situats en nivell 4, Protecció Civil limita les activitats al medi natural i suspèn les obres a les carreteres.
1: I encara seguim en aquesta plana dels incendis per recordar que avui fa un any del fatídic incendi al Baix Ebre, al municipi de Paüls. Allà precisament han homenatjat el bomber Antonio Serrano, que va perdre la vida en les tasques d'extinció.
3: Aquest cap de setmana s'hi ha inaugurat una estàtua de bronze a escala real per mantenir viu el seu record. Ens ho explica des de 21 Ràdio Alberto Calatayud.
10: Una escultura de bronze a escala real recorda des d'aquest cap de setmana el bomber Antonio Serrano, mort fa un any a l'incendi del Baix Ebre. El poble de Paüls ha homenatjat en un emotiu acte de record d'aquest membre de l'equip de prevenció activa forestal, un acte on la família Serrano ha reclamat una millor i contínua gestió forestal i prioritzar la seguretat dels efectius.
11: Ninguna hectàrea de bosque vale más que una vida. Ninguna intervención puede estar por encima de la seguridad de quienes se entregan para protegernos. Los incendios continúan. Solo recordaros que la muerte de mi hermano no fue un accidente del destino. Fue el resultado de un sistema que continúa fallando a quienes nos protegen.
10: El president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha posat en valor la figura d'un home que va donar la vida per l'interès general.
12: És una persona que va decidir dedicar la seva vida, la seva activitat professional, al servei del bé comú, no, de l'interès general. No? Està treballant aquí per extingir un incendi que amenaçava el seu entorn, el seu municipi.
10: L'homenatge s'ha tancat amb una emotiva actuació musical de la Coral de Dones de Paüls i la Banda Municipal i una ofrena floral als peus de la nova escultura.
1: I Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent. Aquest nou episodi, a més, podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
3: Durant l'alerta per calor, activa des del 5 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Un 59% dels casos han requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari, mentre que el 41% restant ha estat atès pel servei 061 Salut Respon.
1: És per això que els professionals sanitaris recomanen mantenir-se hidratat i evitar les hores puntes de calor.
3: Uns consells que ens explica des de Ràdio Ciutat de Badalona el Jordi Ribàs.
13: Des del CAP Martí Julià, la infermera Rocío Badimón remarca que la prevenció és clau, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Badimón recorda que infants i gent gran són els grups que requereixen més atenció, ja que sovint no tenen la mateixa percepció de la set. Especialment important és prestar atenció a les persones grans que viuen soles.
14: Els nens petits i les persones grans han recordat-nos d'oferir-los aigua contínuament perquè ells normalment doncs, no se'n recorden o no tenen aquesta sensibilitat que tenim la resta. Si tenim persones grans, han recordat-nos de trucar-los cada dia, de veure que estan bé. També doncs, oferir-los aigua, potser podem posar l'aigua a alguna fruita o algun pepino o així per donar-los una mica de sabor i incentivar-los a que beguin més.
13: Pel que fa a l'activitat física, els experts aconsellen evitar exercicis exigents sota el sol i, en cas de fer-ne, protegir-se adequadament amb gorra, ulleres de sol i roba lleugera i de colors clars. En general, es recomana limitar l'activitat de l'aire lliure entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda.
1: I seguim a Badalona, perquè amb aquesta calor molts busquen refugi en l'aigua del mar i en les platges. I molts municipis de Catalunya estan treballant per fer més accessibles aquestes a totes les persones i a tots els ciutadans.
3: I llavors, a Badalona, com dèiem, han instal·lat 5 baranes repartides per la platja d'aquest municipi que ofereixen un punt de suport a aquelles persones que necessiten ajuda per accedir i sortir de l'aigua. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
15: S'han incorporat dues a la platja dels Pescadors, dues més al pont d'en Botifarreta i una altra a la del Coco. Són d'acer inoxidable, fan 12 metres de longitud i gràcies al seu sistema modular s'adapten al relleu de la sorra, especialment en zones amb més pendent. Una característica que els usuaris consideren clau per poder entrar i sortir de l'aigua amb més estabilitat.
17: És molt útil, jo evidentment no la faig servir, però la gent gran la fan servir. Jo hi trobo a faltar un tros de barana. La trobo curta.
25: Va molt bé per la gent gran, pues estupendo, perquè sempre pots agafar-te aquí i va molt bé.
17: Podria desaparèixer el tram de dalt, jo, per la meva opinió, i en general els que són grans, i posar-lo a baix.
15: La majoria dels entrevistats opinen que de moment 5 baranes són suficients. Tot i que estan pensades sobretot per persones grans, també se'n poden beneficiar dones embarassades, persones amb mobilitat reduïda o que han patit una lesió.
1: I en plana de successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-14-15A a Castellar del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits. Un en estat crític, un de greu i un de menys greu.
3: Hores més tard, a 8:45 del matí, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
1: I parlem d'educació, ja que la consellera Esther Niubó assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
3: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
1: Niubó, per la seva banda, assegura que aquestes trobades permeten detectar les principals mancances del sistema i confia que el diàleg ajudi a reduir el malestar.
3: La consellera també afirma que el departament manté oberta la interlocució amb els sindicats. L'escoltem.
16: I de fet, amb els sindicats hi mantenim un fil. És amb els sindicats, doncs, evidentment, ens anem trobant a les meses. Aquí sí que és un espai que ja té una interlocució i té un espai de representació important. De tota manera, ens hi tornarem a reunir la setmana que ve. També ho farem amb famílies, també ho farem, doncs, amb la Junta, no?, que són els espais, doncs, de representació que estan establerts. Per tant, la voluntat és continuar mantenint aquest vincle i aquest diàleg que de fet, hem tingut tot el curs.
1: Tot i aquest missatge de diàleg, l'Assemblea Educativa de Catalunya manté la pressió sobre el govern i manté aquesta convocatòria de vaga per al dia 8 de setembre, per l'inici del curs. En aquesta trobada hi van participar representants USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Comissió Obrera Sindical, sindicats que poden formalitzar aquesta convocatòria de vaga.
3: La portaveu de l'Assemblea, Mònica Rodrigo, va demanar que es convoqui aquest mateix juliol la mesa de negociació amb el comitè de vaga.
18: Ens agradaria emplaçar el departament a que convoqui la mesa de negociació amb el comitè de vaga, que és importantíssim. Creiem que abans d'arribar al setembre, que està clar que, tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, el curs no començarà amb normalitat, però no volem esperar-nos aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació. L'ideal seria que abans, ja durant aquest mes i el mes d'agost, ja hi hagi una mesa de negociació i que ja es pugui tirar endavant per aconseguir uns consensos i una millora del sistema educatiu públic.
1: I seguim parlant d'aules, ara que s'ha acabat el curs i s'ha complert un any acadèmic des de la prohibició dels mòbils a les aules en tots els àmbits.
3: La restricció, amb un punt de polèmica, ha acabat sent molt positiva, segons valoren els docents, ja que ha reduït la conflictivitat dins dels centres i permet treballar amb més tranquil·litat. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll, Guido Sanguiarotti.
19: Amb l'inici del curs va entrar en vigor la prohibició dels telèfons mòbils a les aules de tot el país. En ensenyaments obligatoris, la restricció era total, tot i que amb el temps el departament ha admès els aparells en casos comptats amb finalitats educatives. En ensenyaments postobligatoris ja hi havia l'autorització per a ús pedagògic. Sigui com sigui, els docents valoren molt positivament la limitació i la mesura. Ha fet que els alumnes perdin distraccions i que es treballi millor. Ho explica Joan Maria Roig, director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
20: Hem guanyat en tranquil·litat, és a dir, el fet que el mòbil sigui menys present, doncs tota una part de conflictivitat que anava lligada amb l'ús del mòbil, doncs en aquest sentit sí que hi hem guanyat. Sí que continua havent-hi, no?, tot el tema que potser no és tant de dins del centre, sinó que és col·lateral al centre, que és l'utilització del mòbil, no?, els grups de WhatsApp, el tema de les xarxes, que encara sí que no generen una conflictivitat directament en horari lectiu, però sí que és una conflictivitat que neix a fora però que després ens acaba afectant aquí en la vida del centre.
19: Els centres alhora han fet pedagogia per fer entendre a l'alumnat que la prohibició no és gratuïta. S'està treballant en que guanyin consciència sobre els perills i problemes que donen les xarxes socials. També s'aborden temes com la privacitat de dades i altres assumptes que, amb bonus, permetrà als joves ser bons ciutadans.
1: I sortim d'educació, però no deixem les pantalles. I és que el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Xevi Xirgo, ha reclamat que el regulador català tingui competències per incidir en els continguts emesos a les xarxes socials.
3: Reclama una actualització de la Llei de l'Audiovisual de Catalunya per adaptar-lo al nou paradigma comunicatiu que ha sorgit amb Instagram, YouTube, TikTok i plataformes de streaming.
21: En aquests moments, competencialment, és impossible perquè hi ha una llei de rang superior, que és la Llei de Comunicació Audiovisual Espanyola, que les competències les atorga la CNMC. Els serveis digitals encara estan pendents de si efectivament serà la CNMC o no. Però en el món en què vivim, en què les informacions són globals, que tothom treballa en xarxa, i no només la xarxa, sinó que el món treballa en xarxa, els reguladors també hem de treballar en xarxa. I que cada vegada és més important, ja ho era abans, però cada cop ho és més, que el CAC estigui situat en alguns organismes europeus que en aquests moments no hi és. Perquè hi ha coses que només les pots batallar i només pots incidir-hi si la regulació és europea. Perquè estàs consumint uns productes que potser estan emesos des d'una plataforma, doncs, que té la seva seu a Anglaterra.
3: L'entrevista completa la podreu seguir a 9:45 de la nit per la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I parlem del proper 12 d'agost, que hi haurà aquest eclipsi total de sol, que ja té un impacte directe en el sector turístic de les zones on el fenomen serà visible al 100%. Precisament hotels, allotjaments rurals i restaurants tant del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, les Garrigues i el Segrià registren més reserves des de fa mesos.
3: A la demarcació de Tarragona, la disponibilitat per a les nits de l'11 i el 12 d'agost és molt limitada, especialment en zones de l'interior, com Prades i les Terres de l'Ebre. Alguns establiments ja freguen el ple, tot i que el sector recorda que l'eclipsi coincideix amb la setmana de més activitat turística de l'any. L'impacte és encara més evident a Lleida, on l'ocupació hotelera supera el 90%, quan habitualment se situa al voltant del 10% en aquestes dates. La Paeria preveu rebre uns 10.000 visitants i ha habilitat dos espais oficials d'observació.
1: Paral·lelament, ahir a Camarles va acollir una jornada institucional, científica i de seguretat per coordinar el dispositiu per l'eclipsi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar que Catalunya no vol viure el fenomen només com a espectadora, sinó també com a protagonista científica. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa.

0: I ara obrim plana cultural i parlem d'un fenomen televisiu, la reina del flow, que ha traslladat el seu èxit als escenaris amb una gira que ha culminat aquest cap de setmana a Barcelona. El Palau Sant Jordi va reunir més de 18.000 espectadors en un concert que va posar el punt final al recorregut espanyol de l'espectacle després de passar per ciutats com Madrid, Sevilla i València.
1: L'elenc original de la popular sèrie colombiana va interpretar en directe les cançons que han marcat les seves tres temporades. Un dels moments més esperats de la nit va ser l'aparició de Carlos Torres, que donava vida a Charlie Flow, rebut amb una gran ovació pel públic. També van pujar a l'escenari altres protagonistes com Pez Coy, Johnny Trejos i Carolina Ramírez, l'actriu que interpreta Jamie Montoya, la reina del Flow.
0: I canviem una mica de terç en aquest sentit cultural, i és que parlem de les 100 edicions, que no es compleixen cada dia, del concurs de colles sardanistes de Vic, que ja les ha complert fa avui mateix.
1: De fet, aquest dissabte la plaça Major va acollir la 100a edició del certamen, el més antic de Catalunya. L'efemèride va reunir 28 colles d'arreu del territori i 126 exdansaires. Ens ho explica des del 9FM Núria Pereira.
2: La ciutat ha commemorat el centenari d'una cita històrica reunint 28 colles d'arreu del país que han competit en els campionats de Catalunya de les categories Gran A, Gran B i Veterà, així com en el territorial de les comarques de Barcelona. En parla Aina Amat, presidenta del grup sardanista Riallera.
3: Home, és una fita molt important perquè som precisament la primera entitat que arriba a l'edició número 100 i, per tant, no és només una efemèride que ens implica a nosaltres com a entitat i a la ciutat de Vic, sinó que implica a tot Catalunya i a tot el món de colles sardanistes.
2: La celebració ha anat molt més enllà de la competició. Després de setmanes d'actes previs per recordar la trajectòria del concurs, la plaça Major acollia una mostra d'entitats i una ballada molt especial amb 126 exdansaires que han tornat a compartir rotllana al so de recordar en Vic. Ho explica Júlia Berger, secretària del grup sardanista Riallera.
4: Una ballada d'exdansaires que han ballat durant anys al concurs i a les colles de Vic. De fet, hem aconseguit reunir 126 dansaires.
2: Al final de festa arribava amb la sardana de Germanor Un mateix afany, una composició inèdita de Marc Timón creada expressament per l'ocasió.
0: I de Vic ens anem fins a la part baixa de Catalunya, a les cases d'Alcanar, al Montsià, que ha acollit la 5a edició de la jornada Les cases, dones i mar.
1: Una cita que reivindica el paper de les dones vinculades al món mariner amb activitats, música i demostracions de remendar xarxes. Ens ho explica des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
5: La 5a edició de la jornada Les cases, dones i mar ha tornat a posar en valor el patrimoni marítim i el paper de les dones que durant generacions han contribuït a construir la identitat marinera de les cases d'Alcanar. Així ho ha destacat Marc Xavalera, alcalde d'Alcanar.
6: Tota una jornada, no?, de reconeixement, de memòria i al final també d'orgull, no?, d'esta gent dedicada a la mar després de tants anys. I sí, si no és un dels dies més importants, segur que està entre ells.
5: L'edició d'enguany ha començat amb una demostració de l'art de remendar, protagonitzada per les dones marineres del municipi, que ha mostrat un ofici tradicional imprescindible per al sector pesquer. Una de les remendadores ha explicat què ha fet especial aquesta 5a edició.
7: Fa 5 anys que ho fem i molt bonic. I aquest any ja algo farà de sèrie. Molt, molt bonic, molt especial.
5: La diada s'ha tancat amb un ambient festiu i una gran participació de veïns i visitants. Una edició que referma les cases Dones i Mar com una cita imprescindible per preservar la memòria marinera i reivindicar el paper de les dones en la història del municipi.
0: Les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
8: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem amb bàsquet, i és que el Barça ha fet oficial el fitxatge d'Olivier Nakamoua, que signa amb el club blaugrana fins al 30 de juny del 2028. L'alè pivot finlandès de 26 anys i 2,03 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac.
1: Després de formar-se a Finlàndia i disputar 5 temporades a la NCAA, la Lliga Universitària Americana va tornar a Europa per jugar a Alemanya abans de completar una bona campanya a la Lliga Italiana. Internacional amb la selecció de Finlàndia, en Kamoua va tancar el darrer curs amb una mitjana de 16,1 punts i 5,6 rebots per partit. En la seva presentació, el nou jugador blaugrana ha expressat la seva il·lusió

0: il·lusió per incorporar-se a un club històric.
1: It's gonna be my first year at this.
2: Serà el meu primer any a aquest nivell. Intentaré aportar energia, esforç, bona decisió en els tirs i intensitat en defensa. Hi ha moltes coses que crec que puc aportar, però cal anar pas a pas.
1: With the basics.
0: Recentment, en Kamoa va formar part del combinat finlandès que va disputar la primera ronda dels classificatoris per al Mundial 2027. Serà la temporada vinent el primer cop que el jugador disputi l'Eurolliga.
3: I seguim en bàsquet, ja que la penya ha fitxat el jugador bosnià Emir Sulejmanović per dues temporades.
0: L'ale pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
3: I canviem d'esport i parlem de futbol, però en eleccions, ja que aquest diumenge a les 11 de la nit acabarà el termini que tenen els socis de l'Europa per participar a la consulta organitzada pel club sobre quin estadi volen per disputar els partits com a locals la temporada vinent.
0: Les opcions són dues: Can Dragó, l'Europa ja ha jugat els últims partits a Primera Federació, o bé el Narcís Sala, el camp del Sant Andreu. Fins ara han participat a la consulta el 40% dels electors.
3: I ara sí, a Primera Divisió, el Barça començarà la pretemporada aquest mateix dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica.
0: Els futbolistes disponibles treballaran durant setmanes a la ciutat esportiva i el 27 de juliol al 3 d'agost faran una estada al St. George's Park, al Regne Unit, on tenen confirmat també un amistós contra el Birmingham.
3: I el Barça, això sí, no començarà la Lliga la primera jornada, el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost a casa, contra l'Atlètic Club, sinó que ho farà a la segona i serà al camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost.
0: La Liga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà tard.
3: I ara parlem de futbol femení, ja que l'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de la central madrilenya Raquel García.
0: La futbolista arriba procedent del Deportivo de la Coruña i ha signat contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar les samarretes del Dux Logroño i del Màlaga. La incorporació de Raquel García suma la de la migcampista Claudia Iglesias, Picho, i la lateral Clara Rodríguez.
4: Me considero una jugadora bastante ambiciosa, que muy trabajadora, que siempre quiere un poco más. Me encanta ganar, me considero una líder también y bueno, una defensa con mucha garra y contundente. Espero una temporada bonita, estoy segura que va a ser dura como todas, pero muy bonita. Tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos y bueno, de luchar por cosas bonitas y quedar en un puesto que todos soñamos y bueno, sobre todo hacer disfrutar a la afición y dejar al Español en un puesto donde se merece.
3: I a la segona federació masculina, el Sant Andreu ha fitxat el mallorquí Jaume Tovar, màxim golejador de segona federació la passada temporada.
0: El club ja supera els 5.300 socis i s'acosta al seu rècord. A la tercera federació, el Badalona ha renovat Jaume Pinyol. Per contra, Albert Ruiz no continuarà al club escapulat.
3: I parlem de tenis. La tenista Paula Badós ha guanyat a Bastad, a Suècia, el seu primer títol després de 2 anys.
0: Badós ha guanyat per un doble 7-5 la suïssa Simona Wallert aquest dissabte. El triomf la fa pujar fins al lloc 115 del rànquing i l'acosta al seu objectiu, ser entre les 100 primeres per poder disputar l'Open dels Estats Units, l'últim gran slam de la temporada.
3: I anem amb tir amb arc. La tarragonina Elia Canales ha guanyat la medalla d'or en la Copa del Món de tir amb arc que es disputa aquest cap de setmana a Madrid.
0: Canales ha aconseguit la primera posició en la prova mixta, fent parella amb Javier Mérida.
3: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, el servei de la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Duc, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon diumenge.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Continguts en xarxa.
7: La cartellera es renova amb un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. i arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Bayana.
8: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
9: ¿Cuánto vale?
8: Pues cerca de un millón.
9: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
7: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
10: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
8: No se preocupe, no estoy harto.
11: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
12: Nada, colgada.
7: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
11: Es como que nunca volviste.
12: Sí que volví.
13: Bayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
12: Bueno, creo que me he saltado.
13: No hay tiempo, me tengo que ir.
7: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3. Us parla Adrià Duc. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 d'aquest matí de diumenge l'incendi de Camarasa a la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera, Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte a la nit. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona, fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. I parlem de successos, explicant que dues persones han mort aquest diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-1415A a Castellar del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que un dels altres tres ocupants ha resultat ferits, un en estat crític, un de greu i un de menys greu. Hores més tard, a 8:45 del matí, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya. I obrim plana política i parlem de la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha afirmat que les trobades que està tenint amb agents de la comunitat educativa fins al moment, principalment direccions, estan sent molt constructives i ha confiat a rebaixar el malestar de cara al curs vinent. Niubó ha explicat que fins ara s'ha reunit amb més de 100 directors del conjunt del territori i amb altres professionals del sistema i té previstes més trobades. Tot això quan ahir l'Assemblea Educativa de Catalunya va acordar convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. En cultura, el Festival Cruïlla ha tancat aquest diumenge la seva 16a edició, consolidant-se com el festival de referència del públic local. Més del 95% dels assistents han estat de proximitat i al llarg de 5 jornades, un total de 73.000 persones han passat pel Parc del Fòrum per gaudir de més de 50 propostes musicals, amb una programació que ha combinat artistes nacionals, internacionals i talents emergents. I això és tot.
0: Notícies en xarxa.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadeses.cat/laveu La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadeses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadeses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadeses.cat/laveu La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadeses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, arroba la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La Veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, arroba la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, arroba la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan.
3: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
4: Els veïns del carrer Progrés, al barri dels Ferroviaris i la zona de Castelladral de Ripoll estan farts dels sorolls provinents del taller de manteniment ferroviari de l'estació, agreujats ara a l'estiu perquè obren les finestres per pal·liar les altes temperatures. El regidor Albert Sant Andreu d'Aliança Catalana resideix en un dels pisos més propers a l'autorrentat de cotxe, just al costat de l'estació i les vies de tren. Allà és on s'està construint la nova base de manteniment de trens de Ripoll, que ha d'estar acabada el segon semestre d'enguany, i també hi ha el taller provisional. Al darrer ple, Sant Andreu va explicar que havia gravat un vídeo per mostrar com és d'insuportable aguantar el temperi. No dura ni 30 segons, però es pot apreciar que és incompatible amb el descans dels veïns. Això deia Sant Andreu.
5: M'agradaria que passéssiu els que pugueu, o tingueu temps, que passéssiu per allà al carrer Progrés, aparquéssiu allà a l'estació i anéssiu a escoltar el taller de manteniment, la que està liant. Ahir vam poder dormir 2 hores, i avui han començat, ara ja són 11:45, segurament ja només en podrem dormir un parell més. Dissabte també vam fotre tot el temperi que vulgui. En aquest cas jo els demano que per responsabilitat política, s'ajuntin tots els que van votar a favor de tenir el taller de manteniment en allà davant i poguéssim donar una resposta a també a les poder 200 famílies que viuen al carrer Progrés, Fontsanta i Castell de Dalt. Perquè és molt insuportable, però és que a més ho fan amb mofa ja. Perquè se n'enfoten dels veïns, enfoquen amb les llanternes els veïns, jo vaig baixar a gravar el vídeo, es van encarar i això és un puto desastre.
4: L'alcaldessa Sílvia Orriols d'Aliança va assegurar que en el seu moment va haver-hi la possibilitat que no s'instal·lés el taller a Ripoll.
6: Realment és molt frustrant que diguin que no pots fer res perquè no en tens competència quan hi havia la possibilitat de que tota la sala de plens ens uníssim per paralitzar aquest projecte. I sap greu que fóssim els únics, que vam capitanejar aquesta oposició amb aquest macrotaller i que la resta doncs us avinguéssiu a les raons de Renfe i que justifiquéssiu tots aquests greuges i totes aquestes molèsties que s'estan causant a Ripoll i que reincidiran durant els propers mesos i anys, simplement per la creació de 20 llocs de treball que tots sabem que no acabaran ocupant ripollesos, sinó que vindrà doncs gent d'altres contrades.
4: Sense comptar l'impacte visual que tindrà la nova base, que va qualificar de monstre gris l'octubre de l'any passat.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @ La veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @ La veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ La veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ La veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
7: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Som una espurna
1: de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Fa uns dies, el Consell Comarcal del Ripollès va formalitzar el conveni amb l'escorxador comarcal ERSA per atorgar-li una subvenció nominativa de 240.000 euros per iniciar les obres que n'han de garantir la continuïtat. En total, s'hi abocarà 1 milió d'euros, ja que el Departament d'Agricultura en subvenciona 542.000 i la Diputació de Girona 225.000 més. A banda, n'hi havia posat 80.000 més en una altra ocasió. Els treballs, que han d'acabar abans del setembre, comencen aquest dimarts. Les obres consistiran en una reforma integral de l'equipament per complir la legislació sanitària animal i adaptar-lo a la normativa ISO. Això deia el president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
2: El Consell Comarcal d'aquí al Ripollès creiem que el sector primari és un dels principals motors econòmics, socials i mediambientals bàsics. El Consell Comarcal creiem, per tant, que l'escorxador del Ripollès, que serà un revulsiu, perquè el Consell Comarcal creiem en la seva viabilitat i també en el seu futur, com no podria ser d'una altra manera.
1: Rossell deia que la inversió és un revulsiu perquè creuen en la viabilitat de l'escorxador que dona servei a més d'una vuitantena d'explotacions. Pel vicepresident cinquè de l'ENS, Sergi Albric, també era molt important que el Consell formi part de la governança de l'escorxador i també parlava sobre això.
3: Creiem que l'escorxador, com a estructura comarcal, era important també doncs, a nivell de retenir la població a la comarca. Segurem que la comarca sigui viva, que la gent hi pugui viure, que hi pugui treballar. Una infraestructura com l'escorxador, una comarca de muntanya, doncs havia de tenir doncs, tota la infraestructura adaptada a la normativa actual. Per tant, el que hem pogut fer com a Consell Comarcal ha estat ser aquesta palanca que ha permès doncs, que la Generalitat, la Diputació i el mateix Consell Comarcal doncs, fessin aportacions econòmiques per arribar a aquest 1 milió d'euros que és necessari.
1: La presidenta d'ERSA, Marina Puigcorbé, no va assistir a l'acte per motius personals justificats.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Amb un to conciliador, Montsina Llimós de Junts va lamentar la situació i va demanar mesures perquè es garanteixi el descans dels veïns. Llimós deia això.
4: Hi ha un marge per actuar, per veure aquest soroll quin és, aquesta tensió que hi ha entre els treballadors i veïns, com s'ha de resoldre, o sigui, és una situació la que descriu el senyor Sant Andreu. Davant d'això, doncs mesures, mesures per garantir aquest descans. No, també és veritat que tenim altres veïns que no diuen que això està passant. Si està passant això, doncs s'ha de mesurar el soroll que hi ha i s'han de mesurar aquesta mala educació dels treballadors amb els veïns i a partir d'aquí prendre les decisions que s'hagin de prendre.
1: L'alcaldessa Sílvia Orriols li responia així.
5: O sigui, qui ha contribuït a generar el problema ara exigeix que el govern el resolgui. És la dinàmica habitual dins aquesta sala de plens. Dins el nostre àmbit competencial hem fet tot el que podíem i de fet la calibració del sonòmetre va molt en aquesta direcció per poder mesurar i mirar d'interposar denúncies contra qui es creu absolutament impune i sota l'aixopluc de la gran Renfe es pensa que pot alterar l'ordre a Ripoll i afectar el descans veïnal de barris sencers.
1: Llimós va dir que cal posar Ripoll al mapa de la R3, un argument que va replicar Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP, que no entenia la dicotomia d'escollir entre el descans dels veïns o 20 llocs de treball. El copaire era ambiciós i volia tenir-ho tot. Sentim-lo.
6: Tenir aquest taller millorarà la qualitat dels vagons i, per tant, millorarà la R3, que és una xarxa que quantíssimes persones que coneixem utilitzen, ja sigui per anar a treballar o per anar a estudiar. Estàvem dient abans, volem que la gent es quedi a viure al municipi. Ostres, doncs sí, facilitem que amb un R3 que funcioni relativament digne, doncs no hauran de marxar cap zona a treballar. Per tant, la dicotomia única de descans, llocs de treball, no és real.
1: Això sí, l'edil Copaire va recordar que des del primer moment el seu grup va demanar que no pogués passar-se el soroll permès, un fet que també havia posat Junts com a condició, que va exigir a DIF i Renfe que l'aïllament acústic fos l'adequat. Sentim a Chantal Pérez, d'Esquerra Republicana, i a Joaquim Colomer de Somi, oferint possibles solucions.
7: Faci una reunió de veïns, de grups, de portaveus, o de qui vulgui, o de tota la gent que forma part d'aquest ple, posi tècnics, posi qui vulgui, és igual. I parlem-ne, i parlem com podem buscar solucions i anem tots i elevem una moció al ple, si cal.
8: Estan incomplint i que estan maltractant a la població de Ripoll i podem afegir-hi, per exemple, el tema del pas a nivell. Està parat cada 2x3. Vam exigir que la consellera fes una reunió aquí a Ripoll. Està incomplint la consellera perquè està passant de les dades i, per tant, escolti'm, faci-li pressió. Vostè està al Parlament. És tan fàcil com dir-li, senyora consellera, vostè està incomplint.
1: Colomer animava a prohibir el pas dels camions que es dirigeixen a les obres i que Renfe no estava complint amb el promès perquè va dir que desfaria el taller provisional quan s'hagués fet el definitiu i ara diu que no ho farà, per no parlar de la supressió del pas a nivell del passeig Regull que encara no s'ha solucionat.
9: www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Sant Joan. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan.

0: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4. Us parla Adrià Duc. Una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, al Barcelonès, segons ha informat l'Ajuntament en un missatge a X. La dona s'ha començat a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment ha entrat en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei han iniciat les maniobres de reanimació a la dona. Posteriorment, efectius del sistema d'emergències mèdiques han continuat amb la reanimació de l'afectada, però no ha estat possible salvar-li la vida. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 hores del matí d'aquest diumenge l'incendi de Camarasa, la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre Noguera Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte a la nit. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres en la zona fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. Parlem ara de política. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha afirmat que les trobades que està tenint amb agents de la comunitat educativa fins al moment, principalment direccions, estan sent molt constructives i ha confiat a rebaixar el malestar de cara al curs vinent. Niubó ha explicat que fins ara s'ha reunit amb més de 100 direccions del conjunt del territori i amb altres professionals del sistema i té previstes més trobades. Algunes de les principals reclamacions són el reforç i la reorientació dels recursos per atendre la diversitat i el model d'acollida, així com la reducció de la burocràcia. I tot això quan ahir l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. Parlem ara d'esports, i és que aquest diumenge és l'últim dia que tenen els socis de l'Europa per participar a la consulta organitzada pel club sobre quin estadi volen per disputar els partits com a locals la temporada vinent. Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ha jugat els últims partits de Primera Federació, o bé el Narcís Sala, el camp del Sant Andreu. Fins ara han participat a la consulta el 40% dels electors. I tanquem amb cultura, i és que el Festival Cruïlla ha tancat aquest diumenge la seva 16a edició, consolidant-se com un festival de referència.
1: Notícies en xarxa.
0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: La Veu de Sant Joan, serveis informatius.
3: Ripoll ha estat designada com la capital de la Sardana de l'any 2028. El nomenament es va oficialitzar divendres en un acte a la sala de plens de l'Ajuntament. Precisament, d'aquí a 2 anys, l'agrupació sardanista de Ripoll celebrarà el 75è aplec de la Sardana i el 25è aniversari des que va ser ciutat pubilla de la Sardana. El coordinador de la capital de la Sardana, Víctor Sallés, i el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, deien això.
4: La capital de la Sardana no deixa de ser un acte que no és sardanes pels sardanistes. És sardanes que la capital, aquell any, la capital Ripoll, sigui, amb tots els actes que hi hagi, tingui aquella pinzellada sardanista. I que el jovent, que hi hagi també, s'encerti orgullós d'aquest patrimoni cultural tan important que tenim.
5: La sardana és una dansa rodona que és símbol de pau, símbol de germanor i símbol d'integració. Sempre ha sigut una dansa que ha acceptat a tothom que ha vingut de fora. Jo recordo la meva sogra, que va venir de l'Aragó, que el primer que va fer quan va arribar al meu poble va ser començar a ballar sardanes. Per tant, la sardana fa que la gent se senti com a seva la cultura del país allà on està.
3: L'alcaldessa Sílvia Orriols també va defensar aquesta dansa.
6: Cal vindicar allò que ens defineix, i aquesta és la dansa del nostre poble, en la que ens entrellacem i reivindiquem allò que som, que volem continuar sent i que batallarem perquè ningú ens discuteixi. No? Som una nació a dia d'avui ocupada, a qui es nega la seva identitat, i per tant és el nostre deure des de les administracions i des de les entitats vindicar aquesta nacionalitat i transmetre-la a les noves generacions que pervisqui.
3: En l'acte també hi va intervenir el president de l'Associació Sardanista de Ripoll, Ernest Roura.
7: Nosaltres sí que teníem previst el 2028 doncs, fer alguna cosa en especial, doncs, de dir que complíem 25 anys del pubillatge, celebràvem el 75è aplec i vàrem pensar doncs, de fer una cosa grossa. Mai havíem pensat que seríem capital de la Sardana. Això ens ha vingut doncs, encara com un regal molt maco, eh? O sigui que gràcies, eh? O sigui, nosaltres ja pensàvem fer coses, però ara sí que ens hi veiem molt més obligats.
3: La història sardanista de Ripoll es remunta al 1909, quan es va celebrar el primer concurs de sardanes oficial a la localitat. Aquesta passió arrelada va trobar la seva màxima expressió l'any 1941 amb la fundació de l'Agrupació Sardanista de Ripoll, entitat que va recollir el valuós llegat de l'històric foment de la sardana. Així mateix, des de l'any 1942, la ciutat celebra de manera ininterrompuda l'aplec de la sardana de Ripoll.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know, should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know, should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know, should I stay or should I go? Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.
1: Nombre, por favor.
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peixu.
2: No, Peixu no, Peyu, con i.
1: Bien, Peixu.
2: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
0: www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. A la línia recta,
3: bicicleta sense llum. Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadesses.
4: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
5: Amb una majoria folgada de 14 vots a favor i 3 abstencions de l'Alternativa per Ripoll, CUP i Som-hi, el darrer ple de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar una modificació de les ordenances destinada a combatre la massificació a la Font del Tòtil, situada a la riba dreta del riu Freser, anant en direcció a Can de Bànol pel camí ral. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va explicar que el diumenge 28 de juny hi havia entre 100 i 150 persones banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista sud-americana de Vic. La policia local va obrir diversos expedients sancionadors per vehicles estacionats en àrees prohibides. Sentim què deia.
6: Amb taules i cadires a baix al riu, amb les lleres destrossades de baixar-hi arrossegant carros, femtes humanes per tot arreu, un autèntic atemptat a l'ecosistema i al freser, una vergonya que hem d'erradicar.
5: L'alcaldessa va signar un decret d'alcaldia per prohibir el bany a la zona. Per ara no es podrà sancionar els infractors, però la policia sí que els podrà fer fora i denunciar-los per desobediència si fos el cas. A banda, el consistori va aprovar que s'hagi de pagar un preu públic de 5 euros per utilitzar les barbacoes de l'espai, i a més caldrà abonar 50 euros addicionals de fiança. Per aquest motiu serà complicat per tempos, però de cara a l'any vinent, la idea és instal·lar una barrera amb lector de matrícules a l'entrada de l'espai. Només podrien passar-hi els veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts ben encarregats creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament, en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Reigón, de Junts, estava en sintonia amb l'equip de govern.
7: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi em sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros no és gaire tocada de butxaca, però trobem molt adient, doncs, que hi hagi aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona, per tant vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora, si tu vols.
5: Jordi Ustenc, de la CUP, apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha gent rurals per si cal sancionar. Adil Copaire va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
8: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi en els espais verds, i el problema també és que en tenim pocs. Això no ho diu ni justifica comportaments incívics, però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
5: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta i deia això.
9: Tenim un exemple a la població del costat, al torrent de la Cabana. La gent doncs, que és de Can de Bànol no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
5: Urriols li responia que no era legal deixar entrar de franc als empadronats i fer pagar els que no ho eren.

La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu m'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La, la, la. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La, la, la.
1: Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant

0: Joan, i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Duc. Una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, al Barcelonès, segons ha informat l'Ajuntament. La dona s'ha començat a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment ha entrat en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei han iniciat les maniobres de reanimació a la dona. Posteriorment, efectius del sistema d'emergències mèdiques han continuat amb la reanimació de l'afectada, però no ha estat possible salvar-li la vida. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 d'aquest matí de diumenge l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera, Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte a la nit. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona, fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. I anem ara fins a Barcelona, on comerciants afectats per l'esvoranc de la línia 9 del Putxet reclamen que l'asseguradora vinculada a les obres comparegui i garanteixi compensacions immediates per les pèrdues que els està provocant haver de mantenir els negocis tancats. Asseguren que fins que no tinguin una data clara de retorn i un document acreditatiu no podran tramitar la reclamació pel lucre cessant. Mentrestant, tècnics coneixedors de l'estat de les obres han indicat que ja han acabat els treballs amb camions cuba de ciment i que aquest diumenge han arribat sacs per completar les darreres injeccions dels pròxims dies. Fonts veïnals, però, continuen expressant desconfiança sobre el retorn que no es preveu abans de divendres vinent. I en esports parlem de bàsquet del Barça, que ha fet oficial el fitxatge d'Olivier Nkaoua, que signa amb el club blaugrana fins al 30 de juny del 2028. L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,03 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aporta intensitat tant en defensa com en atac. I en cultura, en música, el Cruïlla tanca l'edició d'enguany amb 73.000 persones, una xifra inferior a la de l'any passat, en què el festival va tenir rècord d'assistència amb 82.000 persones. El festival ha rebut 9.000 assistents dimecres, 20.000 dijous i 21.000 divendres. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
3: ¿Qué estás tocando?
4: Una canción que he compuesto yo.
3: Para, ya sabes lo que quiero escuchar.
4: No lo sé.
3: La tocaste para ella, tócala para mí.
4: Bueno, es que no la recuerdo.
3: Si ella la resistió, yo también. Tócala.
4: Sí, jefe.

0: www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu m'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go?
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: Els veïns del carrer Progrés, al barri dels Ferroviaris i la zona de Castelladral de Ripoll estan farts dels sorolls provinents del taller de manteniment ferroviari de l'estació, agreujats ara a l'estiu perquè obren les finestres per pal·liar les altes temperatures. El regidor Albert Sant Andreu d'Aliança Catalana resideix en un dels pisos més propers a l'autorrentat de cotxe, just al costat de l'estació i les vies de tren. Allà és on s'està construint la nova base de manteniment de trens de Ripoll, que ha d'estar acabada el segon semestre d'enguany, i també hi ha el taller provisional. Al darrer ple, Sant Andreu va explicar que havia gravat un vídeo per mostrar com és d'insuportable aguantar el temperi. No dura ni 30 segons, però es pot apreciar que és incompatible amb el descans dels veïns. Això deia Sant Andreu.
3: M'agradaria que passéssiu els que pugueu, o tingueu temps, passéssiu per allà al carrer Progrés, aparquéssiu allà a l'estació i anéssiu a escoltar el taller de manteniment la que està liant. Ahir vam poder dormir 2 hores, i avui han començat, ara ja són 12:45, segurament ja només en podrem dormir un parell més. Dissabte també vam fotre tot el temperi que vulgui. En aquest cas jo els demano que per responsabilitat política s'ajuntin tots els que van votar a favor de tenir el taller de manteniment en allà davant i poguéssim donar una resposta a també a les poder 200 famílies que viuen al carrer Progrés, Fontsanta i Castell de Dalt, perquè és molt insuportable, però és que a més ho fan amb mofa ja, perquè se n'enfoten dels veïns, enfoquen amb les llanternes els veïns, jo vaig baixar a gravar el vídeo, es van encarar i això és un puto desastre.
2: L'alcaldessa Sílvia Oriols d'Aliança va assegurar que en el seu moment va haver-hi la possibilitat que no s'instal·lés el taller a Ripoll.
4: Realment és molt frustrant que diguin que no pots fer res perquè no en tens competència quan hi havia la possibilitat de que tota la sala de plens ens uníssim per paralitzar aquest projecte. I sap greu que fóssim els únics, que vam capitanejar aquesta oposició amb aquest macrotaller i que la resta doncs us avinguéssiu a les raons de Renfe i que justifiquéssiu tots aquests greuges i totes aquestes molèsties que s'estan causant a Ripoll i que reincidiran durant els propers mesos i anys, simplement per la creació de 20 llocs de treball que tots sabem que no acabaran ocupant ripollesos, sinó que vindrà doncs gent d'altres contrades.
2: Sense comptar l'impacte visual que tindrà la nova base, que va qualificar de monstre gris l'octubre de l'any passat.
1: La veu de Sant Joan, Serveis informatius.
2: Les obres per reobrir el carril tallat de la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses a la corba de Ribamala, arran d'una esllavissada de roques i terra el passat mes de març, continuen en marxa. No està previst que s'acabin fins a la tardor i, mentrestant, un semàfor dona pas alternatiu al trànsit, provocant cues quilomètriques els caps de setmana. Aquella esllavissada va atrapar un cotxe i el seu conductor. Es tracta de Manu Luque, que va venir de Màlaga el mes de desembre a viure a Sant Joan de les Abadeses amb la seva parella i els tres fills d'aquesta. Aquell dia anava a recollir la filla gran de la seva parella a Ripoll, que feia avall tres dies a la setmana. Així recordava l'accident.
5: Recuerdo que llovía y sentí un golpe muy brusco en el coche y que arrastraba el coche, que yo no podía controlarlo. Se me hizo todo negro, se volvió todo negro y yo lo que intenté fue, lo que pensaba era en controlar el coche para que no se chocara contra el muro, que allí hay un muro vertical, y al otro lado de la carretera el río. Y yo pretendía que el coche se fuese frenando poco a poco y no caer ni en el río ni chocarme contra el muro, pero eso es lo que mi cerebro dedujo del golpe que recibí. Cayó la montaña sobre mí, a mí me cayó encima del coche, me cayó una roca de casi 500 kilos, que cayó sobre el asiento del copiloto, pero me golpeó la cabeza y me aplastó el brazo.
2: Va estar més d'una hora allà atrapat, perquè anava perdent i recuperant el coneixement. Aquests 4 mesos des de l'accident ha estat anant a rehabilitació a diari, perquè encara no està recuperat al 100%. Porta una placa a l'avantbraç amb 8 cargols, perquè es va fracturar el radi i encara no té la mobilitat del colze completa. Sentim-lo parlar de les lesions que va patir.
5: Camino al Truetas, atropelló l'ambulància i llamaron con urgencia una de Vic y decidieron de llevarme a Vic y me ingresaron en Vic. Allí me hicieron todas las pruebas pertinentes y lo único que dieron era daño en las costillas, fractura de brazo, de radio y traumatismo craneoencefálico. Luego, eso no lo vieron, lo vieron cuando entré en quirófano 20 días después. Él tenía una luxación de codo.
2: Luque, que no va tardar gens a aconseguir feina de fuster Olot, només va poder treballar 5 setmanes abans de patir l'accident i ara està de baixa. Encara ara li costa passar per allà i fa treball psicològic per superar el trauma que li va causar l'accident. També diu que el seu cervell es posa en mode defensiu quan passa per túnels llargs per la foscor que va viure aquell dia.
0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter. @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu m'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu m'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
6: Som una espurna de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Fa uns dies, el Consell Comarcal del Ripollès va formalitzar el conveni amb l'escorxador comarcal ERSA per atorgar-li una subvenció nominativa de 240.000 euros per iniciar les obres que n'han de garantir la continuïtat. En total, s'hi abocarà 1 milió d'euros, ja que el Departament d'Agricultura en subvenciona 542.000 i la Diputació de Girona 225.000 més. A banda, n'hi havia posat 80.000 més en una altra ocasió. Els treballs, que han d'acabar abans del setembre, comencen aquest dimarts. Les obres consistiran en una reforma integral de l'equipament per complir la legislació sanitària animal i adaptar-lo a la normativa ISO. Això deia el president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
2: El Consell Comarcal d'aquí al Ripollès creiem que el sector primari és un dels principals motors econòmics, socials i mediambiental bàsics. El Consell Comarcal creiem, per tant, que l'escorxador del Ripollès, que serà un revulsiu, perquè el Consell Comarcal creiem en la seva viabilitat i també en el seu futur, com no podria ser d'una altra manera.
1: Rossell deia que la inversió és un revulsiu perquè creuen en la viabilitat de l'escorxador que dona servei a més d'una vuitantena d'explotacions. Pel vicepresident cinquè de l'ENS, Sergi Albric, també era molt important que el Consell formi part de la governança de l'escorxador i també parlava sobre això.
3: Creiem que l'escorxador, com a estructura comarcal, era important també doncs, a nivell de retenir la població a la comarca. Segurem que la comarca sigui viva, que la gent hi pugui viure, que hi pugui treballar. Una infraestructura com l'escorxador, una comarca de muntanya, doncs havia de tenir doncs, tota la infraestructura adaptada a la normativa actual. Per tant, el que hem pogut fer com a Consell Comarcal ha estat ser aquesta palanca que ha permès doncs, que la Generalitat, la Diputació i el mateix Consell Comarcal doncs, fessin aportacions econòmiques per arribar a aquest 1 milió d'euros que era necessari.
1: La presidenta d'ERSA, Marina Puigcorbé, no va assistir a l'acte per motius personals justificats.
4: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan. 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan,

La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan,

0: 4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Duc. Els bombers de la Generalitat treballen en un incendi a la Vall d'Infern, Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que s'ha declarat a primera hora de la tarda. Segons les primeres informacions, té un potencial de cremar unes 400 hectàrees i ja han afectat unes 45. Els bombers hi han mobilitzat 18 mitjans terrestres, 6 aeris i 75 efectius. A conseqüència del foc, Protecció Civil ha enviat unes alerta amb ordre de confinament per a la població dels municipis d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. El foc ja ha llançat diversos focus secundaris i mitjans aeris fan descàrregues en els dos flancs. A causa de l'incendi hi ha tallada la T-244 entre Querol i Aiguamúrcia. Paral·lelament, els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest diumenge al matí l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha cremat unes 22 hectàrees i va afectar l'espai natural protegit de l'Aiguabarret, Segre, Noguera Pallaresa. Tot i que el foc ja està sota control i s'ha aixecat el confinament del nucli de Fontllonga, una vintena de dotacions continuen treballant sobre el terreny. I després de deixar enrere una onada de calor, fa tot just dos dies les temperatures tornen a disparar-se i encetem un nou episodi de calor intensa que fins i tot podria allargar-se més del previst. En coneixem tots els detalls amb en Marc Jaureguizar. Bona tarda.
3: Hola, què tal? Acabem aquest cap de setmana que ha estat molt estable aquí a Catalunya i aquest matí de diumenge hem tingut l'arribada de bandes de núvols alts i prims combinats amb aquesta pols amb suspensió que ens ha deixat un tel blanquinós i en certs moments marronós a molts punts del territori català. I a la tarda els núvols han estat molt més compactes a bona part de Costa Brava i també del Delta de l'Ebre, amb unes temperatures que han estat elevades, sobretot al Pla de Lleida, però l'ambient, sense cap mena de dubte, ha estat molt xafogós a tota la costa i tot el prelitoral català. Demà dilluns iniciarem una nova jornada amb la mateixa dinàmica, pas de núvols als íprims, aquesta pols amb suspensió, núvols que quedaran enganxats a la Costa Brava i també al Delta de l'Ebre i amb unes temperatures que seran càlides o molt càlides a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona setmana.
2: I una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, al Barcelonès, segons ha informat l'Ajuntament. La dona s'ha començat a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment ha entrat en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona han iniciat les maniobres de reanimació de la dona, però no ha estat possible salvar-li la vida. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. Mm. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
4: El govern del PSC de la Generalitat de Catalunya destinarà 2 milions d'euros a finalitzar la segona fase de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, una obra llargament reivindicada que ja ha estat en l'esborrany dels comptes en més d'una ocasió, però que ha anat caient per diverses raons. En una primera fase, l'any 2019, es va inaugurar el nou centre a la Coromina del Bac, on es va traslladar la secundària. El compromís inicial era el d'ubicar-hi també els alumnes d'infantil i primària, actualment al centre del municipi en l'edifici que du el nom del centre escolar. Però el trasllat s'ha demorat en el temps. L'alcalde Ramon Roquer, de més, recorda que tenen un model d'institut-escola i que la llei fixa que hi ha d'haver un únic centre que agrupi tots els alumnes d'entre 3 i 16 anys. Roquer detalla quines són les obres que hi ha previstes.
5: A la Coromina, al costat de l'institut, hi van dos edificis, un és d'infantil, un és de primària, també hi van tots els serveis vinculats a l'institut-escola, des d'una sala polivalent, la cuina i el menjador. Més, aquests espais compartits, també els patis vinculats a l'infantil i la primària. Per tant, estem parlant d'un projecte gran, un projecte que no durarà uns pocs anys, sinó al contrari. De seguida, grans projectes traspassen les legislatures i sempre hem de parlar de 4 o 8 anys. El que és important, com tots els grans projectes, és que caminin, que avancin. Sabem que hi ha un procés llarg.
4: Roquer diu que és important que els pressupostos siguin aprovats perquè això garanteix una estabilitat política pel país i considera claus les inversions en educació i salut. Sobre quan podrien començar les obres, l'alcalde vol ser cautelós.
5: Estem a les portes de l'estiu, hem de donar temps a que el govern, una vegada aprovat, doncs vagi prioritzant i vagi desenvolupant tota aquesta llei de pressupostos, i nosaltres doncs estar una mica així de l'expectativa, a veure si arriben notícies, i si no, doncs evidentment amb el departament doncs mirarem a veure en quin punt estem i quines planificacions veiem que hi ha. Jo crec que és molt agosarat de moment avançar res, ni tampoc des de masses ni expectatives, ni tenir perspectives de curt termini. Hem de deixar fer, el govern sap que pot comptar amb nosaltres, el govern confia en el nostre projecte educatiu i en el nostre institut d'escola, té ple compromís, i de fet l'any passat per la festa major va venir la consellera a corroborar aquest compromís amb el poble de Sant Joan les Abadeses.
4: Els pressupostos de 49.162 milions d'euros es van aprovar amb els vots del govern del PSC i d'Esquerra Republicana i els comuns a l'oposició, a més d'una diputada de Junts que va votar-los per error. Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana van fer un contra. Una altra de les inversions destacades és l'adquisició de 12 habitatges de planers a Planoles que són propietat del Ministeri d'Hisenda i gestionat pel de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Tenen un cost d'1.500.000 euros més 182.000 euros per adquirir els terrenys necessaris per reubicar-hi la maquinària actual, amb l'objectiu de destinar-los a l'habitatge públic de lloguer.
0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La Veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
6: A la línia recta, bicicleta sense llum.
7: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
4: Al setembre de 2021, el ple de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses va aprovar una moció presentada per Esquerra Republicana per tal d'impulsar un pla de millora dels 8 parcs infantils del municipi. La moció ja advertia de l'estat de degradació de bona part d'aquests equipaments, de la manca d'accessibilitat per als infants amb mobilitat reduïda o altres diversitats funcionals i de la necessitat de modernitzar aquests espais amb nous elements de joc i d'activitat física. Sentim el portaveu republicà al consistori, Sergi Albric.
8: Cal manteniment més acusat, cal renovar els mòduls dels parcs infantils i cal ampliar-los amb nous mòduls i que també aquests mòduls, a part de renovar-los, també siguin inclusius perquè tots els infants doncs, puguin gaudir d'aquests espais.
4: El Bric apuntava que diversos parcs infantils com els de la plaça de l'Epalé-Sorbient, la plaça del Vinyal, la Coromina del Bac i l'estació tenen jocs envellits o malmesos a banda dels paviments de cautxú deteriorats.
8: La majoria de parcs infantils que tenen doncs, un paviment de cautxú, que s'ha demostrat que amb les altes temperatures poden doncs, alliberar substàncies químiques que poden representar certes toxicitat i que es recomana doncs, que es canviïn, doncs també posem doncs, en un espai d'alerta important doncs, perquè aquest espai d'aquests materials de cautxú es renovin per doncs, materials més sostenibles i, per tant, també per de ser més eficients i més amables amb el medi ambient, evidentment, doncs, que representin doncs, cap risc doncs, pels infants.
4: D'altra banda, i veient l'onada de calor actual, el Bric també deia això.
8: Les altes temperatures evidencien que la majoria dels parcs d'infantils de Sant Joan no tenen espais d'ombra i també cal doncs, que aquests parcs infantils doncs, també incorporin nous espais d'ombra doncs, perquè els infants doncs, en puguin gaudir especialment en les èpoques més caloroses. Creiem que els parcs infantils són espais de socialització i, per tant, doncs, cal millorar-los, cal continuar adaptar-los.
4: Per tot això, Esquerra demanava a l'equip de govern un pla de manteniment preventiu dels parcs del municipi que prioritzi la reparació dels elements malmesos que suposen un risc pels infants, retiri el cautxú i el substitueixi de tot arreu, instal·li un espai d'ombra al parc de la plaça de l'Epalé-Sorbient, adapti els parcs perquè siguin inclusius amb jocs adaptats per a infants amb discapacitat o diversitat funcional i que incorpori sorrals a la majoria de parcs i de nous elements de joc. A banda, que posi totes aquestes actuacions en un calendari d'actuacions amb terminis.
0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu m'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan.

0: Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius. El govern del PSC de la Generalitat de Catalunya destinarà 2 milions d'euros a finalitzar la segona fase de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, una obra llargament reivindicada que ja ha estat en l'esborrany dels comptes en més d'una ocasió, però que ha anat caient per diverses raons. En una primera fase, l'any 2019, es va inaugurar el nou centre a la Coromina del Bac, on es va traslladar a la secundària. El compromís inicial era el d'ubicar-hi també els alumnes d'infantil i primària, actualment al centre del municipi en l'edifici que du el nom del centre escolar. Però el trasllat s'ha demorat en el temps. L'alcalde Ramon Roquer, de més, recorda que tenen un model d'institut-escola i que la llei fixa que hi ha d'haver un únic centre que agrupi tots els alumnes d'entre 3 i 16 anys. Roquer detalla quines són les obres que hi ha previstes.
2: A la Coromina, al costat de l'institut, hi van dos edificis, un és d'infantil, un és de primària, també hi van tots els serveis vinculats a l'institut-escola, des d'una sala polivalent, la cuina i el menjador. Més, aquests espais compartits, també els patis vinculats a l'infantil i la primària. Per tant, estem parlant d'un projecte gran, un projecte que no durarà uns pocs anys, sinó al contrari. De seguida, grans projectes traspassen les legislatures i sempre hem de parlar de 4 o 8 anys. El que és important, com tots els grans projectes, és que caminin, que avancin, sabem que hi ha un procés llarg.
1: Roquer diu que és important que els pressupostos siguin aprovats perquè això garanteix una estabilitat política pel país i considera claus les inversions en educació i salut. Sobre quan podrien començar les obres, l'alcalde vol ser cautelós.
2: Estem a les portes de l'estiu, hem de donar temps a que el govern, una vegada aprovat, doncs, vagi prioritzant i vagi desenvolupant tota aquesta llei de pressupostos, i nosaltres doncs estar una mica a l'expectativa, a veure si arriben notícies, i si no, doncs, evidentment, amb el departament doncs, mirarem a veure en quin punt estem i quines planificacions veiem que hi ha. Jo crec que és molt agosarat de moment avançar res, ni tampoc des de masses ni expectatives, ni tenir perspectives de curt termini. Hem de deixar fer, el govern sap que pot comptar amb nosaltres, el govern confia en el nostre projecte educatiu i en el nostre institut d'escola, té ple compromís i, de fet, l'any passat per la festa major va venir la consellera a corroborar aquest compromís amb el poble de Sant Joan de les Abadeses.
1: Els pressupostos de 49.162 milions d'euros es van aprovar amb els vots del govern del PSC i d'Esquerra Republicana i els comuns a l'oposició, a més d'una diputada de Junts que va votar-los per error. Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana van fer un contra. Una altra de les inversions destacades és l'adquisició de 12 habitatges de planers a Planoles que són propietat del Ministeri d'Hisenda i gestionat pel de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Tenen un cost d'1.500.000 euros més 182.000 euros per adquirir els terrenys necessaris per reubicar-hi la maquinària actual, amb l'objectiu de destinar-los a l'habitatge públic de lloguer.
3: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Amb una majoria folgada de 14 vots a favor i 3 abstencions de l'alternativa per Ripoll, CUP i Somi, el darrer ple de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar una modificació de les ordenances destinada a combatre la massificació a la Font del Tòtil, situada a la riba dreta del riu Freser, anant en direcció a Can d'Ànol pel camí ral. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va explicar que el diumenge 28 de juny hi havia entre 100 i 150 persones banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista sud-americana de Vic. La policia local va obrir diversos expedients sancionadors per vehicles estacionats en àrees prohibides. Sentim què deia.
4: Amb taules i cadires a baix al riu, amb les lleres destrossades de baixar-hi arrossegant carros, femtes humanes per tot arreu, un autèntic atemptat a l'ecosistema i al freser, una vergonya que hem d'erradicar.
1: L'alcaldessa va signar un decret d'alcaldia per prohibir el bany a la zona. Per ara no es podrà sancionar els infractors, però la policia sí que els podrà fer fora i denunciar-los per desobediència si fos el cas. A banda, el consistori va aprovar que s'hagi de pagar un preu públic de 5 euros per utilitzar les barbacoes de l'espai, i a més caldrà abonar 50 euros addicionals de fiança. Per aquest motiu serà complicat per temps, però de cara a l'any vinent, la idea és instal·lar una barrera amb lector matrícules a l'entrada de l'espai. Només podrien passar-hi els veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts ben encarregats, creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament, en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Reigón, de Junts, estava en sintonia amb l'equip de govern.
5: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi em sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros no és gaire tocada de butxaca, però trobem molt adient doncs, que hi hagi aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona, per tant vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora si tu vols.
1: Jordi Ustenc, de la CUP, apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha gent rurals per si cal sancionar. Adil Copaire va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
6: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi en els espais verds, i el problema també és que en tenim pocs. Això no ho diu ni justifica comportaments incívics, però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
1: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta i deia això.
7: Tenim un exemple a la població del costat, al torrent de la Cabana. La gent doncs, que és de Can de Bànol no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
1: Oriols li responia que no era legal deixar entrar de franc els empadronats i fer pagar els que no ho eren.
0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter. @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter. @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu m'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
8: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.
0: La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
9: Som una espurna de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Al setembre de 2021, el ple de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses va aprovar una moció presentada per Esquerra Republicana per tal d'impulsar un pla de millora dels 8 parcs infantils del municipi. La moció ja advertia de l'estat de degradació de bona part d'aquests equipaments, de la manca d'accessibilitat per als infants amb mobilitat reduïda o altres diversitats funcionals i de la necessitat de modernitzar aquests espais amb nous elements de joc i d'activitat física. Sentim el portaveu republicà al consistori, Sergi Albric.
2: Cal manteniment més acusat, cal renovar els mòduls dels parcs infantils i cal ampliar-los amb nous mòduls i que també aquests mòduls, a part de renovar-los, també siguin inclusius perquè tots els infants doncs puguin gaudir d'aquests espais.
1: El Bric apuntava que diversos parcs infantils com els de la plaça de l'Epalé Sorbient, la plaça del Vinyal, la Coromina del Bac i l'estació tenen jocs envellits o malmesos a banda dels paviments de cautxú deteriorats.
2: La majoria de parcs infantils que tenen doncs un paviment de cautxú, que s'ha demostrat que amb les altes temperatures poden doncs alliberar substàncies químiques que poden representar certs toxicitat i que es recomana doncs que es canviïn, doncs també posem doncs en un espai d'alerta important, doncs perquè aquest espai d'aquests materials de cautxú es renovin per doncs materials més sostenibles i per tant també per de ser més eficients i més amables amb el medi ambient, evidentment, doncs que representin doncs cap risc doncs pels infants.
1: D'altra banda, i veient l'onada de calor actual, el Bric també deia això.
2: Les altes temperatures evidencien que la majoria dels parcs d'infantils de Sant Joan no tenen espais d'ombra i també cal doncs aquests parcs infantils doncs també incorporin nous espais d'ombra doncs perquè els infants doncs en puguin gaudir especialment en les èpoques més caloroses. Creiem que els parcs infantils són espais de socialització i per tant doncs cal millorar-los, cal continuar adaptar-los.
1: Per tot això, Esquerra demanava a l'equip de govern un pla de manteniment preventiu dels parcs del municipi que prioritzi la reparació dels elements malmesos que suposen un risc pels infants, retiri el cautxú i el substitueixi de tot arreu, instal·li un espai d'ombra al parc de la plaça de l'Epalé Sorbient, adapti els parcs perquè siguin inclusius amb jocs adaptats per a infants amb discapacitat o diversitat funcional i que incorpori sorrals a la majoria de parcs i de nous elements de joc. A banda, que posi totes aquestes actuacions en un calendari d'actuacions amb terminis.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu

www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu m'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu m'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de

0: Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon vespre, són les 8, us parla Adrià Duc. Una persona ha mort ofegada aquest diumenge en una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. La víctima és la número 11 que perd la vida al litoral català des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. Protecció Civil ha informat del nou ofegament i recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges respecte a les banderes de senyalització i seguir les indicacions dels serveis de vigilància i salvament. I és que aquest mateix diumenge al matí, una dona de 71 anys també ha mort a la platja del Coco de Badalona. Segons ha informat l'Ajuntament, la dona s'ha començat a trobar malament en arribar a la sorra i ha acabat patint una parada cardiorrespiratòria. I ara posem el focus en la mobilitat. Anem fins a les carreteres catalanes per saber com està la situació del trànsit en aquesta tarda de diumenge. Ens hi connectem amb la nostra companya Fina Araque. Bona tarda, Fina.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment les retencions de retorn del cap de setmana es concentren a l'autopista P7, en el tram del Penedès. Hi ha 10 quilòmetres de circulació molt intensa amb aturades entre Olèrdola i Castellví de la Marca, com dèiem, en sentit nord, en sentit Barcelona. També aturades en el tram nord de l'autopista P7, entre Sant Feliu de Buixalleu i Sant Celoni, un tram de 9 quilòmetres de circulació molt lenta, amb retencions en sentit sud, i també més endavant aturades entre la Roca del Vallès i Granollers, també en sentit Tarragona. Altres punts amb aturades són la C31, amb retencions entre Castellplatja d'Aro i Santa Cristina d'Aro en sentit Llagostera, i acabarem situats a la demarcació de Tarragona, perquè recordem que la T244 està tallada entre Aiguamúrcia i Querol per l'incendi forestal d'aquesta zona. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
2: Gràcies, Fina, i estarem pendents. I és que, de fet, parlem d'aquest incendi forestal declarat aquesta tarda a la zona de la Vall d'Infern, entre Aiguamúrcia, Querol i Pontons, que continua actiu i afecta ja unes 108 hectàrees de terreny. El foc ha obligat a confinar 5 municipis, Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torelles de Foix, amb unes 2.500 persones afectades. A conseqüència de la proximitat del foc, es manté l'ordre de confinament d'unes 2.500 persones, com dèiem, i amb més de 200 efectius dels bombers de la Generalitat, mobilitzats amb 42 dotacions terrestres i 9 d'aèries. També han demanat 2 hidroavions de gran capacitat al Ministeri per la Transició Ecològica, que encara no han arribat i no s'han pogut incorporar a les tasques d'extinció. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha mostrat preocupació perquè és el tercer incendi a la zona aquesta setmana i ha assegurat que l'inici del foc és estrany. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: Amb un to conciliador, Montsina Llimós de Junts va lamentar la situació i va demanar mesures perquè es garanteixi el descans dels veïns. Llimós deia això.
3: Hi ha un marge per actuar, per veure aquest soroll quin és, aquesta tensió que hi ha entre els treballadors i veïns, com s'ha de resoldre, o sigui, és una situació la que descriu el senyor Sant Andreu. Davant d'això, doncs mesures, mesures per garantir aquest descans. No, també és veritat que tenim altres veïns que no diuen que això està passant. Si està passant això, doncs s'ha de mesurar el soroll que hi ha i s'han de mesurar aquesta mala educació dels treballadors amb els veïns i a partir d'aquí prendre les decisions que s'hagin de prendre.
2: L'alcaldessa Sílvia Orriols li responia així.
4: O sigui, qui ha contribuït a generar el problema ara exigeix que el govern el resolgui. És la dinàmica habitual dins aquesta sala de plen. Dins el nostre àmbit competencial hem fet tot el que podíem i de fet la calibració del sonòmetre va molt en aquesta direcció per poder mesurar i mirar d'interposar denúncies contra qui es creu absolutament impune i sota l'aixopluc de la gran Renfe es pensa que pot alterar l'ordre a Ripoll i afectar el descans veïnal de barris sencers.
2: Llimós va dir que cal posar Ripoll al mapa de la R3, un argument que va replicar Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP, que no entenia la dicotomia d'escollir entre el descans dels veïns o 20 llocs de treball. El copaire era ambiciós i volia tenir-ho tot. Sentim-lo.
5: Tenir aquest taller millorarà la qualitat dels vagons i, per tant, millorarà la R3, que és una xarxa que quantíssimes persones que coneixem utilitzen, ja sigui per anar a treballar o per anar a estudiar. Estàvem dient abans, volem que la gent es quedi a viure al municipi. Ostres, doncs sí, facilitem que amb un R3 que funcioni relativament digne, doncs no hauran de marxar cap a zona a treballar. Per tant, la dicotomia única de descans, llocs de treball, no és real.
2: Això sí, la Dil Copaire va recordar que des del primer moment el seu grup va demanar que no pogués passar-se el soroll permès, un fet que també havia posat Junts com a condició, que va exigir a Adif i Renfe que l'aïllament acústic fos l'adequat. Sentim a Chantal Pérez, d'Esquerra Republicana, i Joaquim Colomer de Somi, oferint possibles solucions.
6: Faci una reunió de veïns, de grups, de portaveus, o de qui vulgui, o de tota la gent que forma part d'aquest ple, posi tècnics, posi qui vulgui, és igual. I parlem-ne, i parlem com podem buscar solucions, i anem tots i elevem una moció al ple, si cal.
7: Que estan incomplint i que estan maltractant a la població de Ripoll, i podem afegir-hi, per exemple, el tema del pas a nivell, està parat cada 2x3, vam exigir que la consellera fes una reunió aquí a Ripoll, està incomplint la consellera, perquè està passant de les dades, i per tant, escolti'm, faci-li pressió, vostè està al Parlament. És tan fàcil com dir-li, senyora consellera, vostè està incomplint.
2: Colomer animava a prohibir el pas dels camions que es dirigeixen a les obres i que Renfe no estava complint amb el promès perquè va dir que desfaria el taller provisional quan s'hagués fet el definitiu i ara diu que no ho farà, per no parlar de la supressió del pas a nivell del passeig Regull que encara no s'ha solucionat.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: Les obres per reobrir el carril tallat de la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses a la corba de Ribamala, arran d'una esllavissada de roques i terra el passat mes de març, continuen en marxa. No està previst que s'acabin fins a la tardor i mentrestant un semàfor dona pas alternatiu al trànsit, provocant cues quilomètriques els caps de setmana. Aquella esllavissada va atrapar un cotxe i el seu conductor. Es tracta de Manu Luque, que va venir de Màlaga el mes de desembre a viure a Sant Joan de les Abadeses amb la seva parella i els 3 fills d'aquesta. Aquell dia anava a recollir la filla gran de la seva parella a Ripoll, que feia ball 3 dies a la setmana. Així recordava l'accident.
8: Recuerdo que llovía y sentí un golpe muy brusco en el coche y que arrastraba el coche, que yo no podía controlarlo. Se me hizo todo negro, se volvió todo negro y yo lo que intenté fue, lo que pensaba era en controlar el coche para que no se chocara contra el muro, que allí hay un muro vertical, y al otro lado de la carretera el río. Y yo pretendía que el coche se fuese frenando poco a poco y no caer ni en el río ni chocarme contra el muro, pero eso es lo que mi cerebro dedujo del golpe que recibí. Cayó la montaña sobre mí, a mí me cayó encima del coche, me cayó una roca de casi 500 kilos que cayó sobre el asiento del copiloto, pero me golpeó la cabeza y me aplastó el brazo.
2: Va estar més d'una hora allà atrapat perquè anava perdent i recuperant el coneixement. Aquests 4 mesos des de l'accident ha estat anant a rehabilitació a diari perquè encara no està recuperat al 100%. Porta una placa a l'avantbraç amb 8 cargols perquè es va fracturar el radi i encara no té la mobilitat del colze completa. Sentim-lo parlar de les lesions que va patir.
8: Camino al Truetas, atropelló l'ambulància i llamaron con urgencia a una de Vic y decidieron de llevarme a Vic y me ingresaron en Vic. Allí me hicieron todas las pruebas pertinentes y lo único que vieron era daño en las costillas, fractura de brazo, de radio y traumatismo craneoencefálico. Luego, eso no lo vieron. Lo vieron cuando entré en quirófano 20 días después. Él tenía una luxación de codo.
2: Luque, que no va tardar gens a aconseguir feina de fuster a Olot, només va poder treballar 5 setmanes abans de patir l'accident i ara està de baixa. Encara ara li costa passar per allà i fa treball psicològic per superar el trauma que li va causar l'accident. També diu que el seu cervell es posa en mode defensiu quan passa per túnels llargs per la foscor que va viure aquell dia.
0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. No. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
9: ¿Me dices tu nombre, por favor?
10: Mi nombre, Peyu.
9: De acuerdo, Peyu.
10: No, Peyu no, Peyu, con I.
9: Bien, Peyu.
10: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
9: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
10: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
0: Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM.
11: A la línia recta, bicicleta sense llum.
12: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
1: La Veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Els veïns del carrer Progrés, al barri dels Ferroviaris i la zona de Castelladral de Ripoll estan farts dels sorolls provinents del taller de manteniment ferroviari de l'estació, agreujats ara a l'estiu perquè obren les finestres per pal·liar les altes temperatures. El regidor Albert Sant Andreu d'Aliança Catalana resideix en un dels pisos més propers a l'autorrentat de cotxe, just al costat de l'estació i les vies de tren. Allà és on s'està construint la nova base de manteniment de trens de Ripoll, que ha d'estar acabada el segon semestre d'enguany, i també hi ha el taller provisional. Al darrer ple, Sant Andreu va explicar que havia gravat un vídeo per mostrar com és d'insuportable aguantar el temperi. No dura ni 30 segons, però es pot apreciar que és incompatible amb el descans dels veïns. Això deia Sant Andreu.
13: M'agradaria que passéssiu els que pugueu, o tingueu temps, que passéssiu per allà al carrer Progrés, aparquéssiu allà a l'estació i anéssiu a escoltar el taller de manteniment la que està liant. Ahir vam poder dormir 2 hores, i avui han començat, ara ja són 11:45, segurament ja només en podrem dormir un parell més. Dissabte també vam fotre tot el temperi que vulgui. En aquest cas jo els demano que per responsabilitat política, s'ajuntin tots els que van votar a favor de tenir el taller de manteniment en allà davant i poguéssim donar una resposta a, també a les poder 200 famílies que viuen al carrer Progrés, Font Santa i Castell de Dalt. Perquè és molt insuportable, però és que a més ho fan amb mofa ja. Perquè se n'enfoten dels veïns, enfoquen amb les llanternes dels veïns, jo vaig baixar a gravar el vídeo, es van encarar i això és un puto desastre.
2: L'alcaldessa Sílvia Orriols d'Aliança va assegurar que en el seu moment va haver-hi la possibilitat que no s'instal·lés el taller a Ripoll.
4: Realment és molt frustrant que diguin que no pots fer res perquè no en tens competència quan hi havia la possibilitat de que tota la sala de plens ens uníssim per paralitzar aquest projecte. I sap greu que fóssim els únics, que vam capitanejar aquesta oposició amb aquest macrotaller i que la resta doncs us avinguéssiu a les raons de Renfe i que justifiquéssiu tots aquests greuges i totes aquestes molèsties que s'estan causant a Ripoll i que reincidiran durant els propers mesos i anys, simplement per la creació de 20 llocs de treball que tots sabem que no acabaran ocupant ripollesos, sinó que vindrà doncs gent d'altres contrades.
2: Sense comptar l'impacte visual que tindrà la nova base, que va qualificar de monstre gris l'octubre de l'any passat.
1: La Veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Ripoll ha estat designada com la capital de la sardana de l'any 2028. El nomenament es va oficialitzar divendres en un acte a la sala de plens de l'Ajuntament. Precisament, d'aquí a 2 anys, l'agrupació sardanista de Ripoll celebrarà el 75è aplec de la sardana i el 25è aniversari des que va ser ciutat pubilla de la sardana. El coordinador de la capital de la sardana, Víctor Sallés, i el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, deien això.
14: La capital de la sardana no deixa de ser un acte que no és sardanes pels sardanistes, és sardanes que la capital, aquell any, la capital Ripoll, sigui, amb tots els actes que hi hagi, tingui aquella pinzellada sardanista. I que el jovent, que hi hagi també, se'n senti orgullós d'aquest patrimoni cultural tan important que tenim.
15: La sardana és una dansa rodona que és símbol de pau, símbol de germanor i símbol d'integració. Sempre ha sigut una dansa que ha acceptat a tothom que ha vingut de fora. Jo recordo la meva sogra, que va venir de l'Aragó, que el primer que va fer quan va arribar al meu poble va ser començar a ballar sardanes. Per tant, la sardana fa que la gent se senti com a seva la cultura del país allà on està.
2: L'alcaldessa Sílvia Orriols també va defensar aquesta dansa.
4: Cal vindicar allò que ens defineix i aquesta és la dansa del nostre poble, en la que ens entrellacem i reivindiquem allò que som, que volem continuar sent i que batallarem perquè ningú ens discuteixi, no? Som una nació a dia d'avui ocupada, a qui es nega la seva identitat i, per tant, és el nostre deure des de les administracions i des de les entitats vindicar aquesta nacionalitat i transmetre-la a les noves generacions que pervisqui.
2: En l'acte també hi va intervenir el president de l'Associació Sardanista de Ripoll, Ernest Roure.
16: Nosaltres sí que teníem previst el 2028 doncs, fer alguna cosa en especial, doncs, de dir que complíem 25 anys del pubillatge, celebrem el 75è aplec i vàrem pensar doncs, de fer una cosa grossa. Mai havíem pensat que serien capital de la sardana. Això ens ha vingut doncs, encara com un regal molt maco, eh? O sigui que gràcies, eh? O sigui, nosaltres ja pensàvem fer coses, però ara sí que ens hi veiem molt més obligats.
2: La història sardanista de Ripoll es remunta al 1909, quan es va celebrar el primer concurs de sardanes oficial a la localitat. Aquesta passió arrelada va trobar la seva màxima expressió l'any 1941 amb la fundació de l'Agrupació Sardanista de Ripoll, entitat que va recollir el valuós llegat de l'històric foment de la sardana. Així mateix, des de l'any 1942, la ciutat celebra de manera ininterrompuda l'aplec de la sardana de Ripoll.
0: www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Els veïns del carrer Progrés, al barri dels Ferroviaris i la zona de Castelladral de Ripoll estan farts dels sorolls provinents del taller de manteniment ferroviari de l'estació, agreujats ara a l'estiu perquè obren les finestres per pal·liar les altes temperatures. El regidor Albert Sant Andreu, d'Aliança Catalana, resideix en un dels pisos més propers a l'autorrentat de cotxe, just al costat de l'estació, i les

0: vies de tren. Allà és on s'està construint la nova base de manteniment de trens de Ripoll, que ha d'estar acabada el segon semestre d'enguany. I també hi ha el taller provisional. Al darrer ple, Sant Andreu va explicar que havia gravat un vídeo per mostrar com és d'insuportable aguantar el temperi. No dura ni 30 segons, però es pot apreciar que és incompatible amb el descans dels veïns. Això deia Sant Andreu.
1: M'agradaria que passéssiu els que pugueu, o tingueu temps, passéssiu per allà al carrer Progrés, aparquéssiu allà a l'estació i anéssiu a escoltar el taller de manteniment que està liant. Ahir vam poder dormir 2 hores, i avui han començat, ara ja són 11:45, segurament ja només en podrem dormir un parell més. Dissabte també vam fotre tot el temperi que vulgui. En aquest cas jo els demano que per responsabilitat política s'ajuntin tots els que van votar a favor de tenir el taller de manteniment en allà davant i poguéssim donar una resposta a, també a les poder 200 famílies que viuen al carrer Progrés, Fontsanta i Castell de Dral. Perquè és molt insuportable, però és que més ho fan amb mofa ja. Perquè se n'enfoten dels veïns, enfoquen amb les llanternes els veïns, jo vaig baixar a gravar el vídeo, es van encarar, i això és un puto desastre.
0: L'alcaldessa Sílvia Orriols d'Aliança va assegurar que en el seu moment va haver-hi la possibilitat que no s'instal·lés el taller a Ripoll.
2: Realment és molt frustrant que diguin que no pots fer res perquè no en tens competència quan hi havia la possibilitat de que tota la sala de plens ens uníssim per paralitzar aquest projecte. I sap greu que fóssim els únics, que vam capitanejar aquesta oposició amb aquest macrotaller i que la resta doncs us avinguéssiu a les raons de Renfe i que justifiquéssiu tots aquests greuges i totes aquestes molèsties que s'estan causant a Ripoll i que reincidiran durant els propers mesos i anys, simplement per la creació de 20 llocs de treball que tots sabem que no acabaran ocupant ripollesos, sinó que vindrà doncs gent d'altres contrades.
0: Sense comptar l'impacte visual que tindrà la nova base, que va qualificar de monstre gris l'octubre de l'any passat.
3: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
0: El govern del PSC de la Generalitat de Catalunya destinarà 2 milions d'euros a finalitzar la segona fase de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, una obra llargament reivindicada que ja ha estat en l'esborrany dels comptes en més d'una ocasió, però que ha anat caient per diverses raons. En una primera fase, l'any 2019, es va inaugurar el nou centre a la Coromina del Bac, on es va traslladar a la secundària. El compromís inicial era el d'ubicar-hi també els alumnes d'infantil i primària, actualment al centre del municipi en l'edifici que du el nom del centre escolar. Però el trasllat s'ha demorat en el temps. L'alcalde Ramon Roquer, a més, recorda que tenen un model d'institut-escola i que la llei fixa que hi ha d'haver un únic centre que agrupi tots els alumnes d'entre 3 i 16 anys. Roquer detalla quines són les obres que hi ha previstes.
4: A la Colomina, al costat de l'institut, hi van 2 edificis, un d'infantil, un de primària, també hi van tots els serveis vinculats a l'institut-escola, des d'una sala polivalent, la cuina i el menjador, més aquests espais compartits, també els patis vinculats a l'infantil i la primària. Per tant, estem parlant d'un projecte gran, un projecte que no durarà uns pocs anys, sinó al contrari. De seguida, grans projectes traspassen les legislatures i sempre hem de parlar de 4 o 8 anys. El que és important, com tots els grans projectes, és que caminin, que avancin. Sabem que hi ha un procés llarg.
0: Roquer diu que és important que els pressupostos siguin aprovats perquè això garanteix una estabilitat política pel país i considera claus les inversions en educació i salut. Sobre quan podrien començar les obres, l'alcalde vol ser cautelós.
4: Estem a les portes de l'estiu, hem de donar temps a que el govern, una vegada aprovat, doncs vagi prioritzant i vagi desenvolupant tota aquesta llei de pressupostos, i nosaltres doncs estem una mica a l'expectativa a veure si arriben notícies, i si no, doncs evidentment amb el departament doncs mirarem a veure en quin punt estem i quines planificacions veiem que hi ha. Jo crec que és molt agosarat de moment avançar res, ni tampoc des de masses ni expectatives ni tenir perspectives de curt termini. Hem de deixar fer, el govern sap que pot comptar amb nosaltres, el govern confia en el nostre projecte educatiu i en el nostre institut d'escola, té ple compromís i de fet l'any passat per la festa major va venir la consellera a corroborar aquest compromís amb el poble de Sant Joan de les Abadeses.
0: Els pressupostos de 49.162 milions d'euros es van aprovar amb els vots del govern del PSC i d'Esquerra Republicana i els comuns a l'oposició, a més d'una diputada de Junts que va votar-los per error. Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana van fer un contra. Una altra de les inversions destacades és la adquisició de 12 habitatges de planers a Planoles que són propietat del Ministeri d'Hisenda i gestionat pel de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Tenen un cost d'1,5 milió d'euros, més 182.000 euros per adquirir els terrenys necessaris per reubicar-hi la maquinària actual, amb l'objectiu de destinar-los a l'habitatge públic de lloguer.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Ripoll ha estat designada com la capital de la sardana de l'any 2028. El nomenament es va oficialitzar divendres en un acte a la sala de plens de l'Ajuntament. Precisament, d'aquí a dos anys, l'agrupació sardanista de Ripoll celebrarà el 75è aplec de la sardana i el 25è aniversari des que va ser ciutat pubilla de la sardana. El coordinador de la capital de la sardana, Víctor Sallés, i el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, deien això.
4: La capital de la sardana no deixa de ser un acte que no és sardanes pels sardanistes, és sardanes que la capital, aquell any, la capital Ripoll, sigui, amb tots els actes que hi hagi, tingui aquella pinzellada sardanista. I que el jovent, que hi hagi també, se'n senti orgullós d'aquest patrimoni cultural tan important que tenim.
5: La sardana és una dansa rodona que és símbol de pau, símbol de germanor i símbol d'integració. Sempre ha sigut una dansa que ha acceptat a tothom que ha vingut de fora. Jo recordo la meva sogra, que va venir de l'Aragó, que el primer que va fer quan va arribar al meu poble va ser començar a ballar sardanes. Per tant, la sardana fa que la gent se senti com a seva la cultura del país allà on està.
3: L'alcaldessa Sílvia Orriols també va defensar aquesta dansa.
6: Cal vindicar allò que ens defineix, i aquesta és la dansa del nostre poble, en la que ens entrellacem i reivindiquem allò que som, que volem continuar sent i que batallarem perquè ningú ens discuteixi. No? Som una nació a dia d'avui ocupada, a qui es nega la seva identitat, i per tant és el nostre deure des de les administracions i des de les entitats vindicar aquesta nacionalitat i transmetre-la a les noves generacions que pervisqui.
3: En l'acte també hi va intervenir el president de l'Associació Sardanista de Ripoll, Ernest Roure.
7: Nosaltres sí que teníem previst el 2028 doncs, fer alguna cosa en especial, doncs, de dir que complíem 25 anys del pubillatge, celebràvem el 75è aplec i vàrem pensar doncs, de fer una cosa grossa. Mai havíem pensat que seríem capital de la sardana. Això ens ha vingut doncs, encara com un regal molt maco, eh? O sigui que gràcies, eh? O sigui, nosaltres ja pensàvem fer coses, però ara sí que ens hi veiem molt més obligats.
3: La història sardanista de Ripoll es remunta al 1909, quan es va celebrar el primer concurs de sardanes oficial a la localitat. Aquesta passió arrelada va trobar la seva màxima expressió l'any 1941 amb la fundació de l'Agrupació Sardanista de Ripoll, entitat que va recollir el valuós llegat de l'històric foment de la sardana. Així mateix, des de l'any 1942, la ciutat celebra de manera ininterrompuda l'aplec de la sardana de Ripoll.
8: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. 107.4 FM.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Fa uns dies, el Consell Comarcal del Ripollès va formalitzar el conveni amb l'escorxador comarcal ERSA per atorgar-li una subvenció nominativa de 240.000 euros per iniciar les obres que n'han de garantir la continuïtat. En total, s'hi abocarà 1 milió d'euros, ja que el Departament d'Agricultura en subvenciona 542.000 i la Diputació de Girona 225.000 més. A banda, n'hi havia posat 80.000 més en una altra ocasió. Els treballs, que han d'acabar abans del setembre, comencen aquest dimarts. Les obres consistiran en una reforma integral de l'equipament per complir la legislació sanitària animal i adaptar-lo a la normativa ISO. Això deia el president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
3: El Consell Comarcal d'aquí al Ripollès creiem que el sector primari és un dels principals motors econòmics, socials i mediambientals bàsics. El Consell Comarcal creiem, per tant, que l'escorxador del Ripollès, que serà un revulsiu, perquè el Consell Comarcal creiem en la seva viabilitat i també en el seu futur, com no podria ser d'una altra manera.
2: Rossell deia que la inversió és un revulsiu perquè creuen en la viabilitat de l'escorxador que dona servei a més d'una vuitantena d'explotacions. Pel vicepresident cinquè de l'ENS, Sergi Albric, també era molt important que el Consell formi part de la governança de l'escorxador i també parlava sobre això.
4: Creiem que l'escorxador, com a estructura comarcal, era important també doncs, a nivell de retenir la població a la comarca. Segurem que la comarca sigui viva, que la gent hi pugui viure, que hi pugui treballar. Una infraestructura com l'escorxador, una comarca de muntanya, doncs havia de tenir doncs, tota la infraestructura adaptada a la normativa actual. Per tant, el que hem pogut fer com a Consell Comarcal ha estat ser aquesta palanca que ha permès doncs, que la Generalitat, la Diputació i el mateix Consell Comarcal doncs, fessin aportacions econòmiques per arribar a aquest 1 milió d'euros que era necessari.
2: La presidenta d'ERSA, Marina Puigcorbé, no va assistir a l'acte per motius personals justificats.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Al setembre de 2021, el ple de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses va aprovar una moció presentada per Esquerra Republicana per tal d'impulsar un pla de millora dels 8 parcs infantils del municipi. La moció ja advertia de l'estat de degradació de bona part d'aquests equipaments, de la manca d'accessibilitat per als infants amb mobilitat reduïda o altres diversitats funcionals i de la necessitat de modernitzar aquests espais amb nous elements de joc i d'activitat física. Sentim el portaveu republicà al consistori, Sergi Albric.
2: Cal manteniment més acusat, cal renovar els mòduls dels parcs infantils i cal ampliar-los amb nous mòduls i que també aquests mòduls, a part de renovar-los, també siguin inclusius perquè tots els infants doncs, puguin gaudir d'aquests espais.
1: El Bric apuntava que diversos parcs infantils com els de la plaça de l'Epalé Sorbient, la plaça del Vinyal, la Coromina del Bac i l'estació tenen jocs envellits o malmesos a banda dels paviments de cautxú deteriorats.
2: La majoria de parcs infantils que tenen doncs, un paviment de cautxú, que s'ha demostrat que amb les altes temperatures poden doncs, alliberar substàncies químiques que poden representar certes de toxicitat i que es recomana doncs, que es canviïn, doncs, també posem doncs, en un espai d'alerta important doncs, perquè aquest espai d'aquests materials de cautxú es renovin per doncs, materials més sostenibles i, per tant, també per de ser més eficients i més amables amb el medi ambient, evidentment, doncs, que representin doncs, cap risc doncs, pels infants.
1: D'altra banda, i veient l'onada de calor actual, el Bric també deia això.
2: Les altes temperatures evidencien que la majoria dels parcs d'infantils de Sant Joan no tenen espais d'ombra i també cal doncs, que aquests parcs infantils doncs, també incorporin nous espais d'ombra doncs, perquè els infants doncs, en puguin gaudir especialment en les èpoques més caloroses. Creiem que els parcs infantils són espais de socialització i, per tant, doncs, cal millorar-los, cal continuar adaptar-los.
1: Per tot això, Esquerra demanava a l'equip de govern un pla de manteniment preventiu dels parcs del municipi que prioritzi la reparació dels elements malmesos que suposin un risc pels infants, retiri el cautxú i el substitueixi de tot arreu, instal·li un espai d'ombra al parc de la plaça de l'Epalé Sorbient, adapti els parcs perquè siguin inclusius amb jocs adaptats per a infants amb discapacitat o diversitat funcional i que incorpori sorrals a la majoria de parcs i de nous elements de joc. A banda, que posi totes aquestes actuacions en un calendari d'actuacions amb terminis.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Amb un to conciliador, Montsina Llimós, de Junts, va lamentar la situació i va demanar mesures perquè es garanteixi el descans dels veïns. Llimós deia això.
3: Hi ha un marge per actuar, per veure aquest soroll quin és, aquesta tensió que hi ha entre els treballadors i veïns, com s'ha de resoldre, o sigui, és una situació la que descriu el senyor Sant Andreu. Davant d'això, doncs mesures, mesures per garantir aquest descans. No, també és veritat que tenim altres veïns que no diuen que això està passant. Si està passant això, doncs s'ha de mesurar el soroll que hi ha i han de mesurar aquesta mala educació dels treballadors amb els veïns i a partir d'aquí prendre les decisions que s'hagin de prendre.
1: L'alcaldessa Sílvia Orriols li responia així.
4: O sigui, qui ha contribuït a generar el problema ara exigeix que el govern el resolgui. És la dinàmica habitual dins aquesta sala de plens. Dins el nostre àmbit competencial hem fet tot el que podíem i de fet la calibració del sonòmetre va molt en aquesta direcció per poder mesurar i mirar d'interposar denúncies contra qui es creu absolutament impune i sota l'aixopluc de la gran Renfe es pensa que pot alterar l'ordre a Ripoll i afectar el descans veïnal de barris sencers.
1: Llimós va dir que cal posar Ripoll al mapa de la R3, un argument que va replicar Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP, que no entenia la dicotomia d'escollir entre el descans dels veïns o 20 llocs de treball. El copaire era ambiciós i volia tenir-ho tot. Sentim-lo.
5: Tenir aquest taller millorarà la qualitat dels vagons i, per tant, millorarà la R3, que és una xarxa que quantíssimes persones que coneixem utilitzen, ja sigui per anar a treballar o per anar a estudiar. Estàvem dient abans, volem que la gent es quedi a viure al municipi. Ostres, doncs sí, facilitem que amb un R3 que funcioni relativament digne, doncs no hauran de marxar cap a zona a treballar. Per tant, la dicotomia única de descans, llocs de treball, no és real.
1: Això sí, l'edil Copaire va recordar que des del primer moment el seu grup va demanar que no pogués passar-se el soroll permès, un fet que també havia posat Junts com a condició, que va exigir a Adif i Renfe que l'aïllament acústic fos l'adequat. Sentim a Chantal Pérez, d'Esquerra Republicana, i a Joaquim Colomer, de Somi, oferint possibles solucions.
6: Faci una reunió de veïns, de grups, de portaveus, o de qui vulgui, o de tota la gent que forma part d'aquest ple, posi tècnics, posi qui vulgui, és igual. I parlem-ne, i parlem com podem buscar solucions i anem tots i elevem una moció al ple, si cal.
7: Estan incomplint i que estan maltractant a la població de Ripoll i podem afegir-hi, per exemple, el tema del pas a nivell. Està parat cada 2x3. Vam exigir que la consellera fes una reunió aquí a Ripoll. Està incomplint la consellera perquè està passant de les dades i, per tant, escolti'm, faci-li pressió. Vostè està al Parlament. És tan fàcil com dir-li, senyora consellera, vostè està incomplint.
1: Colomer animava a prohibir el pas dels camions que es dirigeixen a les obres i que Renfe no estava complint amb el promès perquè va dir que desfaria el taller provisional quan s'hagués fet el definitiu i ara diu que no ho farà, per no parlar de la supressió del pas a nivell del passeig Regull que encara no s'ha solucionat.
8: Gràcies.

0: Escoltes i cas.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.